van tancar-me a la presó. Qui sap quan podré sortir-ne. Van tancar-me amb qui com jo, entre reixes sols somia, a fer com

Cau el temps com un lladre sobre ti. T'acompanya, t'esgarrapa, així tu ja no hi és. Cada passa no t'esmena ni un mareix. En moments bons, en altres morts, i tan sovint res a fer. Seuré damunt d'alguna pedra, esperaré tranquil·lament. És de covards posar-se a córrer i jo mai no ho faré. Aquesta alçada de la història no em fa por quasi bé res. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé. I que el destí faci la seva aposta

feliç immens. No hi ha neguit, cobert de llum, tot té un sentit.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants.

0: per botons. En Pasqual és en tot original com cal.
1: Ràdio Arrels.

Si va pas bé, si va pas bé. Mal de cap, el fet ja em fostiga. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A tercera, 95.
4: L'hora, 100% en català.
5: A Ràdio Arrels.

Si està el porvei dels tincerdans, la lipocí està al marcell dels taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès, que no està res.

conec. Una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
1: Ràdio Arrels. A tu i 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
2: Jeroni Vidal, bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta setmana podem estar contents perquè el cap de setmana passat l'USAP va tenir una nova victòria a casa.
3: Sí, sí, sí, estem de bona lluny avui perquè, francament, una victòria important contra un adversari que havia vingut amb intencions, males intencions, que ens volia, no es volia guanyar. Doncs avui, aquesta setmana, efectivament, un partit interessant perquè se va jugar a nivell d'una solidaritat entre el nostre equip important, una possessió baixa perquè és l'equip de Begles Bordeu que va guardar la pilota i nosaltres ens ha calgut fer jugar la nostra defensa, la nostra solidaritat, i com que te deia l'altre dia, on no hi ha sang no es fan, no botifarres s'hi fan, i efectivament com un gafarús estacats els mitjons que s'agafen a per tot, els nostres jugaires van ser en aquest nivell excepcional. Doncs al cap d'un moment els beglesos borderesos van deixar caure un poc les coses i nosaltres vam poder arribar a marcar uns quants assajos de contra magnífics, a més, i això era el preu de la solidaritat, d'un control també molt important a nivell d'aquest equip, de la construcció d'aquest equip, em sembla.
2: I estem parlant d'un Bordeus que és un adversari important.
3: Sí, completament, és a dir que aquest club de Bordeu va acabar sense se va pas qualificar l'any passat, vol té intenció més forta enguany, van guanyar la Copa d'Europa i a més és un club que encara que hi hagi hagut uns quants de rotació a nivells de l'efectiu i tot això, és un club que té menester d'anar a guanyar, doncs nosaltres aquí avui dia nosaltres podem tenir aquesta victòria contra un club important que doncs els altres clubs, per exemple Tolosa o d'altres clubs, pot ser que no vindran amb aquestes intencions perquè diran oi, a Polit, a Perpinyà ens cal fer a Polit, i d'aquí pot ser que a nivell de nosaltres aniran a cercar els punts als altres llocs, és a dir que els nostres adversaris són pas gent com a Bordeu, són clubs que tenen o pot ser un potencial més baix i que Bordeu anirà allà amb la voluntat de recuperar els punts que van perdre a Perpinyà.
2: Cada setmana ens portes més enllà de l'anàlisi del partit del cap de setmana anterior, ens parles d'una part també social del rugby i avui ens vols parlar de les cançons, perquè l'USAP té cançons molt pròpies, diguem, i que canten cada setmana al seu propi estadi, no?
3: Sí, sí, bon, te parlaré de les cançons i pas de música, perquè com potser ho sabes, hi ha animadors o speakers d'estadis que se prenen per DJ. Nosaltres a Perpinyà transforma, això és la vida del rugby actual també, que se transforma i que s'anima, que se transforma en una discoteca gegant. A Perpinyà el tenim pas això i francament penso que el volem pas. En canvi, tenim tres cançons fortes i que la gent es pot anar a cantar a punt i moment, depèn dels moments, perquè hi ha cançons que són dedicades a la preparació del partit, aquesta preparació mental que nosaltres com a aficionats necessitem abans del partit i els jugaires també, i també hi ha cançons menys que venen a portar fets, coses que es passen quan hi ha el joc, per exemple quan marquem un assaig hi ha una altra cançó que són els Hi fotrem de Jordi Vara, que el refreny comença a entrar aquí. I això és una cultura que es fa també, es compartint amb els altres clubs, per exemple a Pau tenen la onada, que vol dir ve d'unyà, que vol dir enfonsar en occità, gascó o bernès. A Bayona tenen la Penya Bayona, és una cançó que és a 100% en francès, que no hi ha pas paraules de basc al mig, i al final del partit posen l'Egoac. A Banes sé que hi ha l'himne Brotó, i nosaltres tenim, se presenta pas, tenim l'Estaca, L'estaca amb les paraules que passen a les pantalles i tot això, hi ha una real comunió que es posa amb l'aficionat, la gent s'aixequen, se posen drets, se posen a llegir les paraules, se posen a cantar, no tot, però canten en català, a més, quan ja cantem més fort, és aquí la pressió la més forta, perquè la gent, la gent comença a sentir el partit, que les coses que comencen a arribar, els ugaires entren, enguany és una novetat, els ugaires entren al moment on nosaltres cantem, i això, hi ha aquesta pressió del públic que se repercuta a l'adversari, que marca molt, perquè repetim el refrany en català, hi ha també la paraula "ho sap", que cridava per 14.000 persones, i això francament pesa. I doncs aquestes cançons són aquí rituals que venen a fer viure que participen al desenvolupament d'aquest partit de l'USAP.
2: I que això segur que ajuda també a l'USAP al fet que guanyi a casa, perquè és un equip que a casa aquesta temporada està guanyant i que fora de casa fa moltíssim que no guanya.
3: Indubtablement, perquè el que se passa és que quan els jugadors entren a l'inter del terreny amb sobre la gespa, que tothom crida, que els dona aquesta força, aquest coratge, ja primera cosa, la comunicació deu ser impossible aquí al mig, quan tothom crida, de parlar, de donar els últims consells d'un banda de l'altre, i l'adversari és segurament perdut. Alors, és pas una poció màgica, perquè tothom és capaç de cridar i els altres adversaris ho fan, però cal considerar, i sabeu, que nosaltres a Perpinyà, els catalans, ho fem una mica més fort que els altres.
2: Aquest cap de setmana el partit és contra el Racing 92, que és de París. És un club històric, però està en una temporada una mica estranya perquè no juga al seu estadi. Què està passant aquí?
3: És un club històric, efectivament, un dels més antics de França, segurament, amb una aficionada molt baixa. I el que es passa és que ocupaven, des dels últims anys, si fa 10 anys endarrere, ocupaven una sala de concert que es diu l'Arena, la Paris Arena, al costat de la Defensa, a París. I enguany, per a uns espectacles d'un bando de l'altre, són obligats d'anar a jugar a Créteil, per exemple. És un poc lluny de París, hi ha pas massa gent que se'n van a veure aquests partits, dins un estadi un poc buit, sense que massa soroll, un poc desanimat, i doncs dona més la impressió d'un terreny neutre, completament.
2: I per un USAP que no guanya fora de casa des de fa molts mesos, suposo que és una oportunitat que intentaran aprofitar, no?
3: Sí, efectivament, no fa anys, pot ser i fa anys, no, però fa molt de temps que no hem pogut guanyar. Un dia arribarà, efectivament. Me sembla que si examinem un poc els últims partits, sortim de Begles o Bordeus amb una confiança important. També tindrem una pressió més baixa, perquè hi ha pas la necessitat absoluta d'un resultat. I també un equip se construeix amb la confiança i arribarem a fer coses que no fèiem, segurament que fèiem pas, a jugar i sabran fer coses que fèiem pas perquè tenien por, aquesta pressió. Doncs el terreny, el Racing també una mica masegat, perquè és un Racing que ha perdut un cop, que tindrà en inversa, ells tindran la pressió. Doncs pot ser que hi ha un qualcom a fer, pot ser. Ara nosaltres caldrà fer polit, perquè hi cal anar amb aquesta tensió de guanyar, perquè cal agafar els punts. Si tenim un punt de bonus defensiu, estaria molt bé. Bé, cal pensar també que d'aquí 15 dies tindrem Banes, que vindrà a la casa amb l'obligació de guanyar, perquè és un adversari molt important pel que fa per sobreviure en aquest top 14, cal guanyar Banes. També tenim ferits importants en el qual potser hi ha l'Oviedo en tercera línia centre, que s'acaba potser de trencar el peu fins a de tenir una ferida molt greu, que mancarà segurament. I doncs a veure com aquest equip s'ho comportarà a l'exterior per guanyar un qualcom que no ha fet des de 2 anys i mig, i també amb una composició d'equip que segurament comportarà unes rotacions nivell de l'efectiu.
2: No et veig excessivament optimista per això, per guanyar, no?
3: Sí, optimista, és a dir que hi anem pas amb la certitud de guanyar, hi anem amb confiança, bé, cal fer el treball, és això, cal realment fer el treball, la feina de guanyar l'exterior, i l'equip, que poc importa l'equip, si posen les coses dins l'ordre, d'una manera precisa, i la cosa pot ser que hi haurà una petita oportunitat durant el partit, i aquesta oportunitat, de manera sense fer falta, sense jugar precisament i tot això, hi haurà un declic que se passarà i potser que ho guanyarem. Però cal pensar que el Racing se deixarà pas les mans a dintre dels butxaques i tot això. Ells també se'n van a fer el que cal per guanyar. Doncs nosaltres cal ser optimistes, efectivament, confiant, però amb moderació, perquè cal anar de manera freda.
2: Doncs en parlarem la setmana que ve, en tot cas el partit el dissabte. Geroni Vidal, moltes gràcies.
3: Adiu.
4: Radio Arrels, a Salelles, 95.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: A Sant Joan de Pladecorts, 88.2.

0: per exemple, al Vallespí, a Ceret, i a aquesta hora podem parlar amb una de les estudiants del Liceu de Saberac de Ceret, que és la Raquel. Raquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest dijous vau començar les protestes a Ceret, davant de l'Institut de Bonmatí, i vau tenir alguns problemes, especialment amb la policia, oi, Raquel?
1: Sí, exactament. Vam intentar arribar a davant del Liceu, però ja abans que comencéssim nosaltres havien arribat la policia, llavors ens va ser difícil arribar fins davant del Liceu.
0: Aquesta manifestació, com ens l'hem d'imaginar? És a dir, éreu tots estudiants del Liceu, hi havia gent també de fora, com va ser aquesta manifestació?
1: En un principi era gent del Liceu, us heu d'imaginar un grup de... doncs això, d'estudiants que hem arribat, però també hi havia estudiants de Perpinyà i d'altres liceus amb nosaltres, arribant en un gran grup, de 150-200 persones van estimar davant de l'institut.
0: I aquesta manifestació va anar una mica pujant de to perquè hi va haver alguns petards, fins al punt que la policia també va intervenir, no?
1: Sí, perquè... nosaltres volíem arribar i ja a les 7 havien arribat els policies, doncs, ben abans que nosaltres, i fins i tot cridar eslògans, ensenyar les nostres reivindicacions escrites sobre cartrons, ens va ser difícil. Llavors es va començar a pujar la tensió, alguns van tirar petardos, es va intentar també posar foc en algunes parts que no es va aconseguir, i bueno, pujant també va haver-hi un foc dins d'un container sota de la piscina.
0: Què reivindiqueu vosaltres exactament amb aquestes mobilitzacions?
1: Doncs reivindiquem primer de tot pel nostre institut que els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar perquè, clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Si per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes no estem quasi, no, ens costa molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'internat a l'hivern tenen moltíssima fred perquè encara que posin la calefacció tenen molta fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és... pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi ha hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
0: A totes aquestes reivindicacions que expliques, Raquel, que ets estudiant de Liceu a Ceret, entenc que també en una part també les pateixen els professors de Liceu. Heu tingut suport també de mestres que hagin vingut a la manifestació o s'han quedat al marge d'aquesta protesta?
1: Exactament, de fet és el que diem. Nosaltres en primer lloc veníem aquí per nosaltres, però les mateixes condicions s'imposen pels professors. Llavors era per tots nosaltres, no? Alguns professors, al sortir de l'institut, han vingut a parlar amb nosaltres de manera molt... com intentant d'entendre el que fem i entenent que també és per ells, és per nosaltres tots, perquè estem en les mateixes condicions. Però, clar, la resposta que hem rebut de la direcció no ha sigut la que esperàvem, llavors... també quan veníem enfadats amb un sistema, sortim una mica enfadats amb el nostre propi institut.
0: Quina resposta heu rebut de la direcció del Liceu?
1: Doncs això, la policia abans mateix que arribem, ells davant dient-nos que marxéssim, avui ens han tret les pancartes, només al baixar del bus,

0: De fet, hi havia policies traient-nos-hi a tots els alumnes. Doncs hem arribat que no podíem ni manifestar, clar, perquè com ho fem sense els nostres eslògans? Doncs només ens quedaven els nostres cossos per intentar avançar quan ens han tirat gasos lacrimògens, i la directora mateixa ha comunicat els nostres noms a la policia, que van trucar els nostres pares dient que algunes persones, per exemple una altra noia i jo, que si seguíem en primera línia, doncs ens tirarien de morxi a sobre.
1: Dius que la directora del centre ha donat els vostres noms a la policia. Això què comporta, el fet que tinguin els vostres noms, que al final sou menors, la gran majoria?
0: Exacte, doncs la realitat és que aquest també és un problema. No sabem ben bé què passa, el que fem, quines són les respostes que podem rebre. Llavors no sabem què és legítim i què no ho és, i no sé ben bé què comporta que donin els nostres noms. En tot cas, ho veiem com que la nostra directora ens hauria de, al contrari, protegir, perquè ho fem pel nostre institut i no contra ell, i al contrari, doncs, és ella mateixa qui ens delata.
1: Clar, les manifestacions a Catalunya Nord han sigut sobretot aquest dijous i divendres, però a l'estat francès ja fa dies que duren. No sé quines previsions teniu pels propers dies, especialment tenint en compte que ara ve un cap de setmana. Com evolucionarà aquestes protestes?
0: Doncs en principi les manifestacions a l'estar davant dels instituts no seran en cap de setmana, clar, perquè estan tancats, però segur que seguim enfadats i això no para durant un cap de setmana. La setmana que ve està previst que torni a començar en alguns llocs. No se sap ben bé si serà com fins ara un moviment més cadascú davant del seu institut, que és molt important per ensenyar per mostrar que estem tots des d'on estem reivindicant per la nostra unitat. Però també podria ser que ens trobéssim tots junts per justament unir-se i lluitar junts.
1: Molt bé, doncs estarem pendents també a inicis de la setmana vinent, aviam com evoluciona això. En tot cas, el testimoni de la Raquel, que és estudiant al Liceu de Sabarac de Ceret i que ens ha explicat una mica com ha funcionat aquestes reivindicacions. Raquel, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies.

0: reies. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana.
4: Amb Pasqual Tirac.
5: Com ja és tradició, ens comuniquem amb el director de la revista Descobrir, Joan Morales, per una breu presentació del número del mes. Bon dia, Joan.
6: Molt bon dia.
5: Ja nos havies avançat el mes passat que en el número d'octubre descobriríem la Vall d'Aran. La Vall d'Aran és una destinació tardorenca?
6: Absolutament. És una destinació, com la majoria, diguéssim, que té moltes, diguéssim, moltes cares diferents. S'hi pot anar a l'hivern, s'hi pot anar a la primavera i mostra estampes, doncs això, en un cas marcades per la neu, ja que és una zona altament pirinenca i on la neu hi té una presència important, però també la primavera, no? Que és un moment d'esplendor, de vegetació exuberant. En el cas de la tardor, és probablement, des del meu punt de vista, l'època de l'any en què la Vall d'Aran mostra la seva cara més impactant. De fet, poder tenir la possibilitat en aquesta època doncs, de visitar boscos com el bosc de Carlat o Carlac o Baricauba, absolutament farcits de colors i de cromatisme, és una experiència magnífica que hem aprofitat aquest número per recomanar als nostres lectors. I bé, doncs al final el que fem és, sobretot, un reportatge que parteix doncs, d'aquesta època, dels paisatges, no? de l'època que són, com dic, fantàstics. A més, vam tenir la sort de que vam poder produir, de fet, el reportatge en una tardor tan bona des d'aquest punt de vista com la que vam tenir l'any passat. Esperem aviam com evoluciona aquest any, tot i que, com que hi ha hagut més sequera i més calor a l'estiu, és possible que els colors de tardor no siguin tan espectaculars, però en qualsevol cas a la revista llueixen d'una manera fantàstica i doncs expliquem miradors des dels quals cada bocabadat en totes aquestes estampes. Tenim també un altre reportatge que parlem dels terçons, els 6 terçons que formen part de la Vall d'Aran. I en aquest cas, doncs, a més, en recomanem 6 itineraris també per poder doncs, descobrir cadascun d'aquests racons de la Vall d'Aran. I entre altres, per exemple, també tenim un reportatge que parla de patrimoni i de pobles. No? Parlem d'un racó occità a Catalunya, d'un racó, per tant, de parla aranesa, de parla occitana. Parlem de la seva història, parlem del romànic d'aranès, parlem de, diguéssim, tota la zona de museus, parlem de... Bé, al final de moltes i moltes propostes que tenen la cultura com a eix i que fa, diguéssim, que hi ha aquest atractiu que sigui especialment singular, ja que la Vall d'Aran, recordem-ho, és una zona del país, l'única zona del país, de fet, que no mira cap al Mediterrani, sinó que mira cap a l'Atlàntic, a través de la Garona, i per tant, doncs, aquesta singularitat natural, paisatgística, geogràfica, té també una traducció important en tot el seu patrimoni.
5: Qui diu bosc i tardor, diu bolets. És una zona que recomanaries als boletaires i més enllà dels bolets. La Vall d'Aran és famosa per la seva gastronomia en general?
6: Doncs sí, en tots els casos. És una zona on s'hi fan molts bolets. No pot ser menys per una zona tan boscosa com la Vall d'Aran, tan humida com la Vall d'Aran també, a més. Abans he dit que veurem com evolucionarà la tardor. És veritat que potser caldria encara que plogués una mica més i que les temperatures fossin un pèl més baixes, però és una zona on s'hi fan ceps, on s'hi fan... Bé, depèn del tipus de bosc, però al principi s'hi fan els principals bolets, els bolets que ens agraden més, des dels rovellons, els ceps, els fredolics i tants altres. s'hi fan, depèn de la zona, i és un país riquíssim en gastronomia. Penseu que aquesta tradició cultural aranesa s'hi suma doncs, al fet pirinenc en si mateix, i és una zona on tenim una gran riquesa doncs, de productes vinculats doncs, amb la ramaderia, de productes d'horta, també de productes relacionats amb el bosc, de receptes singulars, com deia, amb aquest pòsit occità al darrere, confitures, patés de campanya, tenim formatges, tenim, vaja, tot el bé de Déu de productes i de menjar que us podeu imaginar d'una zona 100% pirinenca com aquesta, amb la singularitat, insisteixo, doncs d'aquest toc occità que la fa lleugerament diferent i que aconsegueix doncs, també sorprendre'ns amb algunes de les propostes.
5: Suposo que, com vas fer per presentar aquí a Prada el número especial Canigó, imagino que algú ho heu de descobrir, deu haver anat fins allà, no?, a presentar-la.
6: Sí.
5: Com ha passat això?
6: Ho solem fer sempre, llevat en alguna ocasió especial que no ha estat possible, però en general solem presentar els números en els territoris dels quals tractem extensament a la portada. I també en aquest cas vam tenir l'oportunitat doncs, d'anar a Viella, a la seu del Consell General, i allà vam poder doncs, presentar a tota la gent del país aquest dossier. Un dossier que val a dir que va ser molt benvingut. Crec que la gent d'allà se'n va sentir, doncs, i s'hi va sentir molt identificada. Es va sentir també orgullosa, no?, de formar part d'aquest territori tan exuberant i tan fantàstic i ara especialment bonic a la tardor. I va ser també una presentació que ens va permetre conèixer una miqueta més bé també tot el tema de l'aranès. Penseu que hi ha un petit article colofó de tot el dossier escrit per la periodista Ares Riu, que és una periodista aranesa, que ens l'ha escrit també en aranès i que hi ha la possibilitat doncs, de poder-lo llegir en el web en aquesta llengua original.
5: Molt bé, molt bé. Era lògic tot això. Un altre article, un altre reportatge. Tinc la sensació que heu pres com a pretext resseguir un riu per nos fer descobrir el patrimoni d'una zona fronterera entre País Valencià i Franja. El riu era un pretext o no?
6: Sí, de fet, el riu és un camí també, no? És una via que ens permet descobrir tota una zona, com has dit, fronterera entre el nord del País Valencià, concretament la comarca dels Ports, i una part de la Franja de Ponent, la del Matarranya, no? El riu és el riu Bergantes, és un riu que neix als voltants de Morella, i és un riu que també doncs, discorre per tota aquesta zona, que és una zona d'interior, una zona de muntanya mitjana, una zona farcida de pobles absolutament memorables, com pot ser el mateix Aiguaviva, com pot ser, evidentment, la mateixa vila murallada de Morella, com pot ser el poble del Forcall, com pot ser tants i tants altres pobles, el d'Aiguaviva mateix, no? Tots aquests pobles són pobles que tenen un important patrimoni renaixentista, però alhora que estan envoltats d'una natura molt bonica, farcida d'aigua. El mateix Bergantes doncs, és un riu curt, però és un riu molt interessant, on hi ha, per exemple, també doncs, una gran riquesa de molins o d'antics molins fariners. I com a gran curiositat d'aquest reportatge, explicar-vos que hi ha un lector, Lluís Maria Bosch, subscriptor de la revista, que ell té casa a Aiguaviva de Bergantes i en saber que fèiem aquest reportatge ens va proposar doncs, de compondre una peça musical, ell és músic, per acompanyar com a banda sonora aquest reportatge. I en aquest número, doncs, mitjançant un codi QR, doncs, donem la possibilitat als nostres lectors doncs, de a escoltar aquesta peça que en Lluís Maria Bosch ha compost expressament pensant en tota la zona del Bergantes.
5: Senyora, això és una iniciativa que potser caldrà repetir.
6: Bé, no és una cosa que ens ha arribat, perquè va ser una iniciativa d'aquest subscriptor i no ho teníem pas previst. Sabeu que cada mes, això sí que ho fem, tenim un canal Spotify i el que fem és suggerir algunes peces musicals al voltant de la zona de Portada, però mai ens havíem plantejat la possibilitat d'encarregar peces a gent perquè ens pugui ajudar a contextualitzar els textos i les imatges del reportatge. Però ja que hem tingut la possibilitat de fer-ho, la veritat és que és una experiència bonica i és una experiència que ja veurem si és singular en el sentit que no la farem més o potser, vés a saber, igual decidim d'ara endavant de tant en tant de poder regalar aquestes peces als nostres lectors i usuaris.
5: Ah, si he entès bé, ja teniu donc, un canal Spotify on il·lustreu musicalment la zona que tracteu a Portada.
6: Sí, ho has entès bé. En aquest número de la...
5: Com ho trobem? Com ho trobem, això?
6: Sí, doncs a Spotify cal buscar el canal Descobricat i allà tindreu, organitzats per números, tindreu les diverses bandes sonores que anem publicant. Per exemple, en el número actual de la Vall d'Aran, doncs hi ha una banda sonora amb doncs, una cançó de l'Alizé Sanz que es diu Ara Muntanya, una altra de la Magalí Sare Sebastià Gris que es diu Temps Enrere, una altra de Sarabat que es diu Camín en Taran, etc. No? Són diverses peces, majoritàriament en aquest cas, majoritàriament no, en aquest cas són totes, crec, en aranès, però que ens ajuden a contextualitzar també, a posar aquesta música en aquests paisatges d'esplendor tardorenca de la Vall d'Aran.
5: Molt bé, bé, escolta, n'agafaré un tros per il·lustrar la nostra entrevista. Escolta, jo coneixia els camins duaners, els camins de memòria històrica, els camins de ronda, hasta els camins de sorga, però llavors els camins de bast, què són?
6: Els camins de bast, de fet, són camins antics. Estem parlant de camins empedrats, estem parlant de camins que tenen una configuració històrica molt important i són camins, bàsicament, que en el seu dia eren vies a partir dels quals hi passaven pastors enramats, hi passaven matxos que transportaven tota mena de mercaderies, hi passava també doncs, gent, dones i homes carregats amb cistells. Eren vies de comunicació bàsicament comercial que eren empedrades precisament perquè portaven moltes vegades animals ben carregats i, per tant, necessitaven tenir una configuració que no fos inestables, sinó que poguessin aguantar amb el temps. I a més, tenen també com a gran curiositat i valor el fet que a la zona del Pallars Sobirà, on nosaltres centrem aquest reportatge, doncs passen per raconades i paisatges molt enlairats, en alguns casos fins i tot de vertigen, i per tant fa que no només caminar-hi sigui tota una experiència, sinó que a més ens permeti doncs gaudir d'algunes de les vistes també dels pobles i valls del Pirineu més importants que hi pot haver. Per tant, estem fent una recuperació d'un patrimoni històric vinculat a l'antiga manera pirinenca de viure, no? En un moment en què les comunicacions i les mercaderies doncs, havien de superar doncs, aquesta orografia complexa de l'Alt Pirineu, i estem parlant també d'un patrimoni importantíssim que en molts casos ens ha arribat i que, afortunadament, aquests camins no han desaparegut i, per tant, nosaltres ara podem donar-li un ús diferent, un ús més lúdic, un ús més senderista, doncs tornar a gaudir d'aquests paisatges i d'aquesta, d'alguna manera, fer aquesta immersió en aquesta manera de viure pirinenca.
5: Molt bé, molt interessant tot això. I bé, moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir, per aquesta presentació del número d'octubre.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Ens ho trobem ben aviat?
6: Perfecte, sí, si m'hi voleu, ja ho sabeu que sí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i a l'agost de 1932 s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i de passava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí, una grande libre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava. No? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis, una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada. No?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, en fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló, estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment hi haurà l'aplec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc, etc, etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé, quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques, i així haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Radio Arel sobre els fets de presó Muyo i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Radio Arel i a tots els seus auditors.
0: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló, amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Radio Arels, a Morellàs, 88.2.
3: Radio Arels.
4: A joc, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam entrar dins del magatzem de la intel·ligència artificial i vam descobrir que les paraules no hi són ordenades alfabèticament, sinó segons les relacions que tenen entre elles. També vam veure que darrere d'aquest sistema hi ha milers de milions de càlculs. Avui parlarem d'una altra qüestió menys visible: quant costa fer funcionar tot aquest sistema. Miquel, bon dia.
1: Bon dia, Paula.
0: Tothom diu el núvol, però un núvol no pesa res, no?
1: Sí, efectivament, no pesa res fins que arriba la factura de la llum i la de l'aigua. El nom ja ho diu tot, no? Un núvol no pesa, no gasta, no és enlloc. En el món real hi ha cabres de fibra que s'escampen per tot i al capdavall un ordenador ben real que guarda la foto o la pregunta que fem. I per això és important de fer el mateix amb els models de llenguatge per entendre què vol dir realment el que fem quan fem una pregunta o quan s'entrenen els models, etc.
0: L'altre dia parlàvem d'un magatzem ple de calaixos. Qui és que paga aquest magatzem?
1: Aviam, això del magatzem és una imatge per doncs, entendre com s'emmagatzem a tota la informació que els models de llenguatge restitueixen. I per a comprendre el cost ecològic que té, hi ha dues factures. La primera és de construir i endreçar el magatzem. Setmanes, mesos, anys, amb milers de màquines treballant de dia i de nit a plena potència. Aquesta factura se paga sol un cop per model i se paga molt cara. Ni tampoc s'atura mai perquè sempre estan entrenant models nous i tenim moltes empreses entrenant models nous. I, de fet, és difícil saber quina part de l'esforç va cap allà. Quina és la proporció d'esforç doncs, de processament i doncs d'infredament, no? D'aigua, d'electricitat que es destina a entrenar models nous que seran més eficients, etc. I la segona factura és la de cada consulta. I aquesta també és difícil de calcular perquè depèn del centre de dades, del tipus de pregunta, de model, de les funcionalitats que activem, etc. Hi ha un munt de factors. I el fet és que, de fet, qui ens dona aquesta informació el més sovint és la mateixa empresa que està gestionant el centre de dades, no? Llavors no és pas gaire fiable. Però d'una cosa estem segurs, que consumeix molta electricitat i molta aigua.
0: Llavors, com pot ser que una pregunta gasti aigua?
1: Bé, doncs aquestes màquines s'escalfen, no? Com qualsevol motor, el d'una botura, el de, no sé pas jo, i per refredar-les s'hi fa passar aigua. Llavors una part s'evapora i no torna pas a l'aixeta, se perd. A Catalunya Nord realment portem anys molt difícils i sabem prou bé que vol dir que falti aigua. No parlem d'una cosa abstracta que passi lluny a l'altra banda del món, parlem del mateix recurs pel qual aquí ja ens falta, no? Cada estiu i vaja, fins i tot de vegades en altres moments de l'any.
0: Però els cotxes i els avions gasten molt més, no?
1: Sí, aviam, el càlcul és molt difícil de fer i quan entrem en càlculs ecològics és sempre possible de minimitzar, no? O de voler, diguem, mirar cap a una altra banda dient que hi ha coses pitjors, per exemple, no? El fet és que una consulta sola feta a un model de llenguatge no gasta gaire. El problema és que són milers de milions cada dia d'arreu del món i quan multipliques una consulta per milers de milions, doncs la suma esdevé considerable. Avui els centres de dades ja se mengen 1,5% de l'electricitat del planeta, que és molt. I se calcula que van de camí a doblar-ho, és a dir, 3%, cap al 2030, d'aquí 4 anys. O sigui, que gastarien d'aquí 4 anys tanta electricitat com el Japó sencer. I a Irlanda, on hi ha molts centres de dades, ja passen d'una cinquena part de l'electricitat del país, més del 20%. A Dublín, de fet, han hagut de tancar la porta a noves connexions perquè la xarxa no ho aguanta, no? A nivell elèctric, falta electricitat per la gent. D'altres llocs del món això ja està passant i hi ha llocs, no? Veïns als centres de dades que se queden sense aigua potable, de fet.
0: I això, com que la tecnologia va millorant any rere any, es podrà resoldre tot sol?
1: Bé, doncs sí, hi ha un progrés, no?, de rentabilitat de l'esforç produït per la màquina per generar una resposta. I doncs la mateixa pregunta que fem a un model de llenguatge costa menys energia avui que fa 2 anys. El fet és que cada dia hi ha més preguntes. Fa 2 anys no es feia servir tant com avui en dia. I volem pas, no?, generar una culpabilització de l'utilitzador final, que de fet sovint no tenim tria de no fer servir la IA, ja està integrat en els programes que fem anar o quan fem una consulta a Google, i en canvi hem de responsabilitzar a les macroempreses que generen aquest context de dependència als models de llenguatge i a les grans empreses que ara volen millorar la seva eficàcia amb un ús molt intensiu d'aquests dos models de llenguatge. Llavors, el fet és que anem en una tendència de fer consultes cada vegada més freqüents i cada vegada més grosses, no? Que si el muntatge de vídeo, per exemple, gasta moltíssim recurs, o programes que la gent que fa programació deixen els robots fer bucles que poden treballar dies, setmanes senceres, no? El 2025, el consum dels centres dedicats a la intel·ligència artificial va créixer un 50% en un sol any. Això és espectacular i, clar, és com eixamplar l'autopista per evitar caravanes, no? Al cap d'un temps hi haurà més botures que hi passaran i llavors se tornarà a bloquejar tot, no? I bé, com ja us deia, jo penso que hi ha un problema de fiabilitat de les dades, perquè qui ens explica, qui ens pot dir el que s'està gastant de recursos, el número de consultes i tal, són les mateixes empreses que estan fent-ne un negoci. I per tant, poden triar el que mesuren, no? Si la pregunta mitjana, la de text, poden evitar donar-nos dades que són més aviat de, no? Si fas una consulta per crear un vídeo, gastes moltíssims recursos, no? I llavors com ens poden donar dades molt parcials que fan que al final la factura la coneixem fora que mitges, no?
0: I en tot això, l'agenda de Catalunya Nord?
1: Aviam, això de l'agenda que fa servir la IA, és una consulta al magatzem, és una pregunta i doncs activa el procediment de, no, de cerca dels calaixos en el magatzem, el que explicàvem en l'episodi anterior, i efectivament això gasta recursos, no? Hi ha dos camins per enviar activitats, i quan envieu una activitat per correu electrònic, el tractament de la informació serà fet per una IA. No gasta tant fer l'anàlisi d'un correu que de fer la creació d'un vídeo, com dèiem. Sempre tindrem algun impacte. Per això hem habilitat una solució que és el formulari dinàmic, no?, en què aneu introduint detall per detall el contingut de la vostra activitat, i aquí la informació ja arriba endreçada. Arriba endreçada a la nostra base de dades, i doncs no s'ha de fer servir IA per processar la informació. El fet és que realment enviant menys correus i més endreçats, que també els correus electrònics poden venir plens d'informacions no rellevants, i això també augmentarà el cost de la factura, no? El cost energètic d'aquesta nostra iniciativa de crear una agenda cultural. però en tot cas, bo, és una limitació que hem d'aprendre a gestionar amb el temps, amb les associacions que hi participaran, de manera a tenir una eina que funciona, una eina funcional, eficient, que transmet informació de qualitat i gasta el mínim de recursos possible.
0: Molt bé, Miquel. Què ens porteu, doncs, a la setmana que ve?
1: En el pròxim episodi parlarem d'aquesta dificultat gairebé ontològica que té el model del llenguatge per comprendre la realitat, perquè, efectivament, mai ha begut un cafè, com dèiem en l'episodi anterior, i bé, fent, no, apel·lant a l'alegoria de la caverna de Plató, ja intentarem avançar un xic més en la comprensió del funcionament d'aquests models del llenguatge.
0: Gràcies, Miquel Rodríguez, cada setmana a Ràdio Arrels.
1: Moltes gràcies, Paula. Adiu.
2: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A la Llagona, 93.1.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Esperem que passeu un bon dissabte.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, d'onívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent, en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem el sentit segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcube Moll, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular, la cito. Cerca-les, per tot arreu, les llavors de la vida. I encara més singularment s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius saltotora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia Ecce Homo, d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. Ecce Mulier, una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona, Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
0: Radio Arels. A Prada, 95.5.
4: Qui va la...

Els gerraps, què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba,

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir al 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel Desclot, a Curial i Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir tres fills, Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill, que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf. Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, a Bages, 95.

desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
3: Soc a Sant Esteve per fer memòria amb un home molt implicat en la solidaritat amb Àfrica. Fa més de 30 anys va crear una associació, Escoles Sense Fronteres, 66. Va fer un llarg viatge amb d'altra gent de Sant Esteve per Àfrica. Ha publicat sobre Àfrica un parell de llibres. Maurici Piferrer, bon dia.
4: Bon dia.
3: I gràcies de m'acollir a casa vostra, a Sant Esteve. Un matí cobert, plujós, del mes de novembre del 2021.
4: Normal.
3: Sí.
4: Normal.
3: Normal. En una zona de Sant Esteve molt tranquil·la, tenim el bosc aquí al costat, eh?
4: Sí.
3: I aneu a passejar?
4: Corrent.
3: A córrer també?
4: Ara menys.
3: Sí.
4: Menys. He corregut força.
3: Sí?
4: Perquè he fet un tal que marató, tot això,
3: el
4: trai. I ara una mica veló.
3: Sí.
4: Veló i marxar a muntanya.
3: Fer una marató vol dir que heu estat un corredor com cal, no? 40 quilòmetres no els va pas.
4: Dos. 42.
3: 42 quilòmetres.
4: 125 metres. Són els més difícils.
3: A quins maratons heu fet?
4: Ui.
3: Molts?
4: Sí, molts. Ah. En feien un en un país d'Europa i ens hem fet una que hi ha poca gent que hem fet la marató de Ouagadougou.
3: D'acord.
4: En brusa, sí. Pendent 40 quilòmetres. Bon. Això a més ho feia tranquil, eh?
3: Sense competició,
4: no,
3: volem dir.
4: No, per això.
3: Clar, molt bé. Ah. Maurici Piferrer, parlarem d'Àfrica, evidentment, i ens direu de quina manera un europeu pot ser solidari amb els africans. Parlarem de la vostra vida d'ensenyant, de joves amb dificultats,
4: sí.
3: I també del Comitè de Desenvolupament de la Cooperació Descentralitzada que vau crear el 2002. Sou, doncs, un home que practiqueu la solidaritat activa.
4: Provem, fa temps. I sempre pensem que de donar,
3: sí,
4: coses, que de donar és pas ajudar. Donar ajuda, però donar és pas ajudar. I hi ha altra cosa, també. La coneixença, les relacions... I nosaltres també tenim de prendre el que poden nos donar, és en un espai material, espai de diners, hi ha altres coses que poden nos donar la gent i que nosaltres sabem pas prendre. Ho prenim poc.
3: Sí. Poc. Per ajudar cal conèixer primer.
4: És això,
3: sí.
4: La coneixença. La coneixença de les coses, de les cultures, de la vida de la gent, parlar amb ells, parlar molts, perquè hi ha molts, com se diu això, no sé com se diu en català, des a priori,
3: sí, prejudicis.
4: Dir, pensem coses perquè tothom ho pensa, i això és fixat i no podem
3: sí,
4: nos separar d'això, sí, eh? Pensem que vem un estranger i hi ha coses i cal anar a parlar amb ells. Quan coneixim hi ha altra cosa.
3: Podeu situar d'on us ve aquesta sensibilitat solidària amb la gent i amb Àfrica més concretament?
4: Bé, mira, dins del darrer llibre expliqui per què l'Àfrica.
3: Sí.
4: I ma mare em deia, m'he dut un ben això, l'Àfrica. Jo soc un català, ella el català, mai tenim pas africans dins de la família. I per què l'Àfrica? Bon, això, mira, són els viatges i les casualitats. Eh?
3: Sí.
4: I per què m'he interessat? Perquè he treballat amb ells, també. treballat. Era pas en Àfrica de l'Oest, en Egipte, doncs. Era i la meva dona també, érem professors dins d'una escola egipciana, els seus francesos, i van ser recibits com reis dels egipcians. I això és important, ser estranger, vosaltres. Jo era un estranger, però sí, m'he trepat dins de la situació d'estranger. I un estranger recibit com un rei. I nosaltres, els estrangers, mira, no som pas reis aquí.
3: Perquè a Egipte vau fer el servei militar, era cooperació que fèieu,
4: sí, feia cooperació, no? Perquè volíem pas fer la mídia. Bueno, sí. Pensava que era més útil per jo d'anar a fer la cooperació.
3: I arribarem. Arribarem a Egipte, que deu ser, no sé si és el primer contacte amb Àfrica.
4: No.
3: Ja abans havíeu anat abans.
4: Això és una Àfrica particular, per això.
3: Sí, Egipte sí, clar.
4: És a pas una Àfrica de l'Oest, on hi havia pas...
3: D'acord. Ho comentarem després, doncs.

0: journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
1: Maurici Piferrer, som a casa seu aquí a Sant Esteve. Parlem dels vostres orígens familiars. Costat pare, el padrí de l'Empordà. De Vilafant, m'heu dit?
2: Pensi que sí, sí. Sí, sí, Vilafant, a costat de Figueres.
1: Sí, sí, sí. Va venir a treballar de pagès.
2: Sí.
1: De jove.
2: El que m'han dit era que era el jove d'una família i era pas a l'arreu. Doncs mira,
1: no tenia res,
2: va fugir. Sí. I doncs se va atrapat, treballa aquí, a França, al costat dia, no sé, treballava.
1: Que duria els anys 20, duria ser, o...?
2: Sí, veieu, sí, 20, sí. Tenia, era jove que em va partir. Me van dir que era jove. Ara és un entrim de perquè em resta poques memòries, eh? I això ja encara tinc ties
1: que poden explicar explicar-me,
2: n'hi ha pocs. Mon pare i després més, ma mare no poc.
1: Sí. El vostre padrí es va casar amb una dona a Sant Andreu de Sureda.
2: Sí, sí.
1: La vostra padrina
2: sí,
1: a Sant Andreu.
2: Sí, ella vaig conèixer, molt conèixer, me'n recordo ben bé, eh?
1: Sí.
2: I de mon padrí també, eh? De mon pare. El padrí de ma mare no, mai els hem conegut.
1: Encara ha costat pare, doncs, el vostre pare va néixer a Pesillà.
2: A Pesillà era sí. Perquè mon padrí doncs, sí. Era obrer a Pesillà.
1: Sí. Obrer agrícola.
2: Obrer agrícola. Sí.
1: I el vostre pare va ser també pagès?
2: Sí, que em va venir aquí, tenia terres a mitges,
1: sí.
2: Se deia a mitges.
1: Sí.
2: Antes partien els fresos, les recetes i les depenses eren partides amb l'amo.
1: Sí.
2: L'amo tenia la terra i el treball.
1: D'acord.
2: Voilà, i partia.
1: I els beneficis eren a mitges, també?
2: A mitges. Me'n recordi ben bé.
1: Sí?
2: Que me recordi que...
1: Per què? Que ho recordeu feia... tan clar?
2: A la fi del mes, monsieur
1: Fabrici,
2: que era metge, venia a casa i feien els comptes. Mon pare era un home... dret i metòdic. Encara tinc carnets, això tot t'he explicat. Tinc tots els carnets de tota la seva vida. I bon, doncs me recordi d'aquest home que venia amb el can, amb la madama, i feien els comptes. I després, quan devia pagar, se seguia els bitllets, els grossos d'una potxa, aquí, la moneda d'una altra petita potxa i comptaven tot això, precís, i després, a la fi, seguia una pesseta, no sé,
1: sí.
2: un franc,
1: sí.
2: I el donava al petit.
1: D'acord.
2: I el petit era jo.
1: Era vos.
2: I això...
1: Ah, i això què? No us agradava, això?
2: Ara veig com... no sé, com una diferència.
1: Sí.
2: I que mon pare ha pogut ser l'amo, el seu amo, l'ha fet de seguit. L'ha fet quan jo, perquè jo som un fill únic, eh? I quan mon pare ha vist que jo seria mestre d'escola, se va dir, bon, jo no tinc menester de ser obrer. Me'n vaig a provar de ser el meu amo.
1: Sí.
2: I ha comprat una mica de terres i tot això, i ha estat amo fins a la fi. Bé, aquesta diferència de l'amo de l'obrer...
1: Sí. La ressentiu malament, vos?
2: Encara.
1: D'acord. Aquesta pesseta que us donava l'amo era un poc una humiliació.
2: No el veig pas així, Ara em sembla que era un gest... que provava moltes coses.
1: D'acord.
2: Per tant, parlaven, era sí. Un home que podien parlar, que era un brava tipa.
1: Sí.
2: Això era una... Dins del seu cap era un cocom normal.
1: Sí, sí, feia la diferència entre l'amo i el treballador.
2: El treballador.
1: Costat mare, l'avi era de Sant Jaume de Llierca,
2: sí.
1: A la Garrotxa, és a dir, la comarca veïna del Vallespí.
2: Sí, i passava... totes les setmanes per 100 lliures de Cerdà i el Bassegoda i tot això.
1: Tenia que anava a treballar a Trullàs.
2: I anava a treballar a Trullàs i aportava, mira, la setmana a Sant Jaume de Llierc. I ma mare m'ha sempre dit que a la fi de setmana anaven en mateix camí, anaven a trobar el pare que arribava a ser cruzat.
1: I com hi anaven? Caminant?
2: Caminant, sí.
1: De Trullàs a Sant Jaume de Llierca?
2: Sí, anaven passant per... Sí, pensi que sí.
1: Sí.
2: El que són segurs és que el dia que va venir definitivament era pas a la retirada, és pas aquest moment on tothom passava, deia, jo sé que va passar aquí. Tenia 6 o 7 anys.
1: La vostra mare? No. Però ja hi havia la guerra.
2: A Espanya, sí.
1: Va fugir de la guerra, vull dir.
2: Ella, sí, mare, sí. Sí, me'n recordo. Ella va veure tot el que hi havia tant en rojos
1: i els feixistes.
2: Els feixistes, hi havia... va veure el capellà penjat, no sé. No sé exactament, perquè això no se deia...
1: No ho explicaven,
2: no,
1: eh?
2: No ho explicaven.
1: I van anar a viure a Trullàs o a algun altre lloc?
2: A Vilamulaca.
1: A Vilamulaca, d'acord.
2: A Vilamulaca. I treballava a Monestir del Camp.
1: D'acord.
2: Ma mare treballava allà.
1: I què feia aquí?
2: Feina, arrabassava els xirmens, sí. I tot això, treballava. D'acord.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria a Maurice Piferrés, a casa seva a Sant Esteve. És un matí del mes de novembre del 2021. Ja sabem coses de la vostra família, de les dues famílies. Les dues famílies tenen arrels sud-catalanes. Els padrins, els avis, un era de Vilafant, de l'Empordà, i l'altre era de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa sud-catalana. Vos naixiu a Illa l'any 48.
2: Sí.
1: El vostre pare havia nascut a Pesillà, però va anar a Illa a treballar o a cercar terres per treballar.
2: Cercar terres, perquè no hi havia terres. A l'època n'hi havia terra. I ara, mira, no sabem què hem fet.
1: Ara en sobren.
2: En sobren.
1: Sí.
2: I el principal problema que tinc, ara, jo jubilat i tot això, és de mantenir les terres de mon pare.
1: Encara les teniu, doncs?
2: Sí, has de treballar i pas, perquè jo no puc treballar ara. Me provi de fer cultures perquè pensi, i això és un altre problema que és d'aquí, la desperdició foncière, la jachère, perquè hi ha, ara t'atrapeu cacotius, hi ha cacotius. Quan tenia 20 anys, atrapàvem pas una mica de terra per llogar o per crompar.
1: I el vostre pare què feia? Què cultivava? Què tenia als camps?
2: Tomates, givert, tomates, givert, enciam i naps.
1: Naps.
2: Ja hi havia naps.
1: Sí.
2: Naps, tothom feia naps.
1: Esclar.
2: Aquests naps llargs i blancs.
1: Blancs, sí.
2: Que atrapem, ara s'atrapa pas tan segurament. Hi havia naps.
1: Sí que s'entrapen, no?
2: Sí, no ho sé.
1: Jo n'he vist. Va ser pas i són els mateixos,
2: Mira, hi havia uns 11 ramasseurs, com se deia, ramassets, gent que ramassaven tomates i naps i tot això. Tothom treballava dins de l'agricultura.
1: I Illa, pel vostre pare, va durar poc, perquè al cap de 2 anys va tornar a Pesillà. La família va tornar a Pesillà.
2: Sí, mon pare se va casar. Són naixit 2 anys després del casament,
1: sí.
2: I doncs va tornar a Pesillà perquè havia atrapat una plaça de mitger.
1: De mitger, això és el que ho he explicat abans. Doncs naixiu a Illa el 48 i el 50 aneu a Pesillà, on hi passeu la joventut, a Pesillà.
2: Sí.
1: Sou un pesillanenc, de fet.
2: Sí. Sí, sí, ara diuen que són un poc exilat a Sant Esteve, els companys diuen, i vaig 2 o 3 cops cada dia, a pujar al camp, a veure, perquè hi ha associacions dels amics lligats.
1: Sé que sou company de joventut i de moltes altres coses, amb l'Iva Escapa i també amb el Jean-Paul Villers. Gent de Pesillà.
2: D'altres, ells tenim una història un poc comuna.
1: D'acord.
2: Perquè hem partit de Pesillà calcos anys.
1: Sí, sí. L'Escapa i el Villers són dues persones populars, diguem-ne, coneixides fora de Pesillà, també. Almenys en aquesta ràdio els coneixem bé.
2: Sí.
1: Escola Pesillà, doncs.
2: Sí.
1: Quin record teniu de Pesillà? D'aquell Pesillà dels anys 50, quan era un mainatge, després adolescent. Com era Pesillà en aquell moment?
2: Tothom treballava, nosaltres també, el dijous, perquè era el dijous, el dissabte, anaven al camp també.
1: Els fills, els mainatges
2: fills,
1: també.
2: Mira, treballaven, però me tenien llibertat, que feien, seguien. Cada dia ens trepaven a la plaça o al cafè. Cafè era i pas per peximar, per parlar amb els vells, amb els... Coneixien tothom, se coneixia.
1: Sí.
2: Hi havia una llibertat de... Sí.
1: Podíeu anar a córrer pels boscos, per les vinyes
2: Amb les mobiletes anaven a bou, a baixar, tot això.
1: I la gent parlava català pels carrers de Pesillà?
2: Sí, mon pare i ma mare parlaven català, hasta amb la seva germana, que era mestressa d'escola, parlaven català. Ana i jo mai m'han parlat català, realment.
1: Sí.
2: Perquè
1: era el temps en què la gent, les famílies van canviar de llengua.
2: L'ascensor social,
1: sí,
2: era el francès. I mon pare volia que sigui així de l'administració francesa, sí, pas treballador de la terra.
1: Però un dia vos parleu català.
2: Sí, me parlaven català, el comprenien.
1: Sí.
2: Aquí tinc dificultats perquè ho pratiqui pas, eh? Si anavi a Barcelona o a l'Empordà, en una setmana parli com ells, eh? Me'n va faltar que el té.
1: La pràctica diària.
2: Sí, voilà.
1: Escola Pesillà, col·legi a Illa?
2: Sí, perquè Illa era un curs complementari. El cicle curt s'arrestava després del brevet. Al brevet hi havia un any de preparació per als concursos i mon pare volia que faci un cicle curt perquè sabia pas si podia fer estudis llargues com els altres companys. Hi havia altra cosa també, és que hi havia pas l'autobús per anar a Perpinyà i mon pare me va posar això amb l'avi.
1: D'acord.
2: Ahir, que sí. Ma gran mare era ahir. Doncs,

0: banda, per fer un any de més de psicologia i m'ocupar de deficient intel·lectual, eh? Deficients, i vam fer un any. El que vaig guanyar és que vaig encontrar
1: La
0: Chantal.
1: dona, és això,
0: Voilà.
1: que sempre us ha acompanyat en tot, no?
0: Sempre.
1: L'any 70 sereu mestre i sereu mestre de joves amb dificultats. Amb dificultats amb l'escola.
0: Amb l'escola,
1: Sí.
0: pensi, oh, la gent, eren catalogats, hi havia una etiqueta que els deien, bon, saben pas llegir, ho llegeixen mal, ho volen pas, a l'escola se comporten mal, tot això, però jo pensava, eren gent que podien tenir una vida normal,
1: Sí.
0: calia els hi fer confiança i estrapar coses diferents del que havien fet, perquè si repetiu, repetiu, repetiu. Nosaltres fèiem altra cosa, fèiem viatge, projectes, esport. Jo vaig fer feia plongiada submarina, eh? I vam passar examen per fer plongar els meus. I un nen que se'n pot massa llegir i que s'atrapa a 5 metres immerjat sota l'aigua, aquí a veure els peix i tot això, fer quelcom que una cosa que els altres no fan pas.
1: Això el valoritza, no?
0: Bo, hi havia pas una reussita per tothom, eh? Valia el cop de fer coses. I hem pres, quan tenia 50 anys o 50, vaig fer un formator. Feia de la
1: D'acord.
0: formació de
1: De
0: mestres.
1: mestres. D'acord.
0: De mestres per a aquestes classes.

0: Municipi Ferrer, ja sabem que heu estat mestre ensenyant amb joves amb dificultats, bàsicament a Sant Esteve, però voldria tornar a Egipte perquè feu el servei militar com a voluntari en la cooperació. Hi ha un refús ja de fer un servei militar normal?
1: Penso que sí, volia fer quelcom de, per viure amb d'altres persones també,
0: sí.
1: No sé, l'armada no em semblava quelcom d'important per jo.
0: I aquí a Egipte veu fer de mestre?
1: Sí, professor, i ens hem trepat en plena guerra del Kippur. Van arribar en setembre, el 6 d'octubre, els egipcians van travessar, van atacar els israelians, Israel, i van travessar el canal de Suez. Se va ben passar per ells una setmana i després, mira, van contraatacar Sharon,
0: sí.
1: El Sharon va contraatacar i nosaltres eren al mig aquí i sabíem pas el que fer. I me recordi que sabíem pas de quin costat no girar, sí, sí.

0: i la França havia donat a raó als egipcians. Doncs mira, nosaltres vam bé. Vam viure una mica confinats també, eh? Confinats, mira, de luxe, perquè anaven al club inglès,
1: Sí.
0: no treballaven pas, bé, jugaven al tennis, jugaven a, mira, una vida que no m'agradava pas, sí, la vaig prendre,
1: Era massa
0: però
1: fàcil.
0: no,
1: Era
0: fàcil,
1: sí.
0: fàcil. Aquí se tracassaven, ma mare se tracassava perquè deia, bé, és un país en guerra i jo, mira, no hi havia res, voilà. Van passar 6 mesos o 3 mesos, no sé quan, han pres, van treballar. Això era més interessant.
1: I en comparació a la població, éreu uns privilegiats vosaltres.
0: Mira, nosaltres ens deien que em vaig arribar, els àrabes, els egipcians, van dir, bon, tu què ets? Ets catòlic? Jo dic, sí, un batejat, un
1: Sí.
0: catòlic. Vaig comprendre que calia pas massa dir que érem pas practicant, practicava i pas i tot això. Bon, i m'han dit, doncs mira, treballes pas el diumenge. Com voleu, no ho sé, doncs te deixem el diumenge i tindràs el divendres perquè nosaltres treballem pas el divendres.
1: Ah.
0: I les festes de Nadal i tot això, i bé, t'ho donarem les festes. Els primers contactes amb el director era en això. I hem pres, mira, tot el que era festes de musulmans
1: Sí.
0: i catòlics, perquè hi havia coptes,
1: Sí.
0: n'hi ha
1: Sí.
0: sempre. Eren amics aquests, venien amb nosaltres sempre, els coptes. Però els altres també, mai hem tingut ninguna dificultat també, perquè ni de la vida, ni al mercat. Mira, un dia vaig perdre el portafulla i amb els sous i tot això, i vaig tornar 3 hores després, i n'hi ha un que me veia, diu, Maurice, m'havia de veure la carta d'identitat
1: Sí,
0: i me va
1: d'acord.
0: tornar tot. Dins d'un mercat hi havia gent, el suc.
1: I vau passar un parell d'anys a Egipte?
0: 2 anys, sí.
1: Maurice Piferrer, heu estat al Servei de Cooperació Voluntària a Egipte, sou mestre de joves amb dificultats a Sant Esteve, i el 87 publiqueu el llibre L'Àfrica Solibasquet, amb Jean Marsal. Expliqueu-li la història, perquè Jean Marsal és un company vostre.
0: Sí, és un company, jugava en el tennis i se va posar a córrer. Era fort, per córrer, corria. I va dir, un dia vaig fer el Paris Gaó Dakar en corrent, amb sis amics,
1: Sí.
0: feien un relé. I jo li vaig dir, si ho fas, jo te faig un llibre així. Jo pensava pas que ho faria. I ho va fer i
1: Va fer.
0: vam publicar això. Era...
1: Però a partir del seu viscut.
0: Sí, me vaig posant dins dels seus basquets. És un joc que vaig córrer, vaig escriure
1: Sí.
0: el que havia viscut.
1: Perquè ja escrivíeu en aquell moment, doncs.
0: No
1: Teníeu
0: escrivia
1: pràctica de
0: per no,
1: l'escriptura.
0: per jo,
1: Sí.
0: sempre són escrit, carnets en tinc,
1: I Àfrica ja la coneixíeu bé, doncs.
0: bé, no, bé, sí, van bé, sí, ja coneixia el Togo, el Mali, el Burkina, perquè el viatge de nostre, com diu,
1: Sí.
0: van anar en Àfrica,
1: D'acord.
0: i van anar a atrapar el company, en Jean Paul, que era en posta a Lomé.
1: D'acord. El
0: I
1: Jean
0: en pres
1: Paul?
0: Jean Paul Vies.
1: El Villers, eh?
0: Era
1: D'acord.
0: Lomé i vaig anar al trepar en Àfrica i en pres hem viatjat.
1: L'Ibi Escapa també havia fet la
0: Ell era
1: cooperació,
0: al
1: no?
0: Marroc.
1: Al Marroc. D'acord. Antics companys vostres. I és després, poc després, que arran de la coneixença i de viatges que heu fet a Àfrica, creeu l'associació Escoles Sense Fronteres.
0: Sí, perquè per fer coses aquí, calia una associació per tenir subvencions i tot això, i ens calia d'altres persones per ajudar aquest vilatge que era... I vaig anar al primer viatge, el vaig fer amb un company meu que era Buicart, un company que es deia Louis Gironell, que era un especialista del cinema, de Jean Vigo i tot això, i sí. Treballaven ensemble i van muntar això, i ell ens va també ajudar, i me recordi ben bé, doncs, i s'hem muntat una associació, i durant molts anys van donar sous a un grupament, perquè nosaltres mai s'hem donat sous a una persona. Calia que és un grup, una associació, i ara hi ha una municipalitat.
1: Sí. Doncs,
0: això, amigo, és per això que fem una cooperació, es diu cooperació descentralitzada, de Meri a Meri.
1: L'associació Escoles Sense Fronteres, doncs, es crea després d'un viatge al Malí i d'una decisió de cooperar amb gent del Malí?
0: Sí, el primer és el Malí. S'hem fet un viatge solament, un viatge, i després s'hem pas pogut i tornar perquè hi havia problemes entre els tuaregs i malians, i nosaltres ens trepàvem mal aquí al mig. I s'hem anat amb un amic meu que havia també fet la cooperació, tenia amics dins d'un vilatge del Burkina. Uh-huh. I fa 30 anys que anem...
1: Afonsant.
0: Aquí? Hi havia un petit vilatge que es deia Culoó. I després se van associar 15 vilatges per fer una municipalitat.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Maurici Piferrer, a l'Associació Escoles Sense Fronteres, fa més de 30 anys que existeix.
2: Sí, continua. Ara tenim dificultats perquè no podem viatjar al Burkina, és massa, és dangerós.
1: Per la situació política?
2: La situació securitària, sí. Daesh és dins del nord, baixen a poc a poc, eh?
1: Sí.
2: Hi ha coses que se passaran, no sé com... Això és més difícil a determinar, perquè hi ha els francesos hi són, se'n van.
1: Els militars
2: se'n van, sí. Poc a sí. Poc se'n van. Què passarà? Seguim els diaris, els jornals de l'Urquinà, jo sé que sempre hi ha atemptats i tot això. Pas dins del vilatge on anem. No podem prendre el risc de...
1: D'acord. I tot i això, continueu amb els projectes de cooperació, d'ajuda?
2: Alors, doncs, nosaltres pensem que la coneixença mutual és primera, és el més important. Ara tenim internet, WhatsApp, el telèfon, tot sí, això, sí. Podem comunicar. I provem de posar, que es diu, un pont numèric. Nosaltres, en lloc de fer barratges i parets, de fem punts.
1: Punts
2: numèric. I provem de posar la gent que puguin comunicar. És molt difícil, aquí com allí. És difícil perquè la gent no se coneixen i no saben com viuen realment.
1: A Funzan, que és el sud-oest, no?, de Burkina Faso.
2: Sí, entre Ouaga i Bobo hi ha una carretera, ho diu el Goudron, com
1: sí.
2: Diuen,
1: que va a Funzan.
2: Que va a Funzan, sí.
1: Aquí ajudeu en projectes de la gent de Funzan, projectes hidràulics, sanitaris,
2: sí.
1: Agrícoles, no? Educació, també?
2: Ara ens concentrem perquè no tenim passous, ara. No podem, fa un any que podem fer manifestacions, podem fer repells i
1: sí,
2: tot això,
1: sí.
2: Doncs les finances, els sous, en tenim pas. Doncs mira, tenim un projecte, això tinc a parlar,
1: sí.
2: Un projecte que se diu una biblioteca numèrica. Expliqui el que és.
1: Sí.
2: Hi ha una empresa d'aquí, que es diu Minango, feia un poc de publicitat, i han construït un ordinador que difugeix el wifi. Sense internet, és un ordinador que és autònom a electricitat, perquè hi ha, que és protegit del pols i de la calor. Doncs va bé per l'Àfrica. Aquí podes posar tots els llibres que vols, llibres que són passats dins del domeni públic, que no es cal pagar. Poses això i els estudiants, amb el telèfon o la tableta, se connecten
1: sí.
2: I poden llegir el llibre que dins de... Se posa aquí i 50 o 100 metres al torn
1: sí.
2: Se pot... Doncs es passa la pena de portar llibres. Simplement un aparell així.
1: D'acord.
2: Ho hem fet treballar una empresa d'aquí i allí tindran una biblioteca numèrica. Els estudiants podran estudiar llibres, llegir tots els llibres que volen.
1: Però és fantàstic, un ordinador autònom totalment, que és capaç doncs, de connectar amb d'altres aparells
2: sí,
1: de manera autònoma.
2: Sí, una tableta de...
1: Sí, sí.
2: Per posar les donades
1: sí.
2: Dins de l'aparell...
1: Cal connectar-se a internet, evidentment.
2: És l'empresa que ho posa.
1: D'acord.
2: Podem pas posar en importa què.
1: D'acord, sí, sí. Sí, sí, evidentment. Ah. Maurici Piferrer, perquè també voleu afavorir els intercanvis entre uns i altres, estem parlant d'Àfrica, el 2002 creeu el Comitè de Desenvolupament de la Cooperació Descentralitzada. En seu... a l'origen d'aquest comitè, no?
2: Pastutzul, se va crear amb la Liga de l'Ensenyament,
1: sí.
2: I un amic, Michel Barthès, implicat encara, jo és un poc menys. Mira, provaven de fer que les municipalitats d'aquí perquè n'hi havia qualcuna, hi havia el Soler, hi havia Pesià, hi havia també Pensi Cornellà, Vilanova de la Raó, hi havia moltes municipalitats que treballaven amb municipalitats d'Àfrica, sí, del Niger, Niger, Mali, en fi.
1: Volíeu federar, doncs, totes aquestes iniciatives?
2: I formar gent i les explicar que era, sí, això que calia fer, perquè portar un camió de material vell que no serveix aquí i el portar a Àfrica és pas això, la cooperació. Hi ha un oficial africà que ens va dir això, la cooperació en container és la cooperació de l'indignité.
1: D'acord.
2: Per ells.
1: Sí.
2: Ells diuen per res, perquè és un...
1: Sí.
2: Volen pas...
1: caritat.
2: Volen pas caritat.
1: Ah.
2: Voilà. És pas la caritat. Hi ha gent que comença així. Cal començar així. Si volen començar a donar una cosa, ja poden. Que cal anar un poc més lluny i saber per què, el que passa, per què venen la gent. És pas perquè...
1: perquè venen aquí, voleu dir.
2: Perquè els migrants venen.
1: Sí, sí.
2: Ho cal saber per què. Eh? És pas per robar, és pas perquè per viure. I no poden tornar. Això és un altre problema. Eh? Perquè que van, que em parteixen del país, són missionats
1: per la família
2: o el poble i tenen vergonya de tornar. No poden tornar todo onta,
1: sí, i faran l'impossible
2: per reixa,
1: sí,
2: si poden pas tornar, sobretot si han pas reixit,
1: sí,
2: si reixin, sí, podran tornar
1: un
2: dia,
1: evidentment,
2: sí. Si han pas reixit, no.
1: Ha coneixit molts casos d'aquests?
2: No. Al Burkina n'hi ha pas guaires de gent que volen partir, que volen fugir.

0: Maurici Piferrer, el 2020 publiqueu un llibre, Lo de l'étranger, a Can Béar,
1: l'edició Can Béar. Oui. Sí.
0: Parleu de la vostra experiència,
1: sí.
0: Afonsant.
1: Mira, hi havia el confinament, sí. I tenia 3 caixes de carnets. I me calia fer quelcom. Havia fet ja, havia provat 2 o 3 cops de fer quelcom. I mira, m'hi vaig a pujar. I llegint tot el carnet, tot això, se va posar a poc en plaça. L'experiència que tenia me va recordar llibres que, perquè són molts llibres, hi havia una bibliografia de chercheurs, de gent que s'interessen a l'Àfrica. I quan llegi els meus carnets, me deia, això hi ha un tal Cubadira, sí. Que és donar la comunicació, la reciprocitat, tot això. I l'altre estranger, me cal explicar el que vol dir.
0: Sí.
1: Quan arribeu al Burkina, us donen una carbassa plena d'aigua, de cops hi ha un poc de BR o altra cosa, i tothom veu dins de la mateixa. Feu partir de la gent. Quan arribeu, un estranger que arriba dins d'un vilatge és acollit. I nosaltres, quan un estranger arriba, ja el mirem...
0: Nosaltres aquí,
1: aquí
0: voleu dir.
1: Aquí,
0: sí.
1: És una mica suspect.
0: Sí.
1: I en pres el gitem.
0: Sí.
1: Hi ha que són acollits. Hi ha vilatges que han acollit gent. Sí. Cal parlar de Pasià perquè van acollir,
0: sí.
1: de gent.
0: Sí,
1: tenien una casa per ells, una família que ara, mira, són aquí. Nosaltres l'acollim d'una altra manera.
0: I quan veieu l'actualitat política, que el tema de la immigració és un dels temes principals?
1: Mira, fa por, eh? Fa por que la gent tingui por. Perquè hi ha altres coses a fer que de fer prets i tot això. Podeu fer totes les prets que voldreu, ja passaran. Tinc pas la solució, eh? Tinc pas la solució i som pas anat a Calais, som pas anat aquí, no. Me fa por, qua. I si la gent comprenen que de s'interessar un poc a el que passa i comprendre, per exemple, al Burkina, que en fem venir gent, feien venir la mare, la gent, han vingut aquí, que em veuen que parlen en francès més bo que el meu, que escriuen més bé que nosaltres. Diuen, com? Ho saben pas aquí la gent, que hi ha una cultura important i que la gent que vaig veure dins d'un vilatge coneixen perfectament com vivem nosaltres. I nosaltres no sabem.
0: No sabem res d'ells.
1: Que són pobres, que tenen fam, que tenen... Bon, segur que és un país pobre, eh? Però rics intel·lectualment. Pensi, això. I nosaltres seríem més rics si comunicaven amb ells.
0: Tot això ho expliqueu en aquest llibre?
1: Sí.
0: L'aigua de l'estranger?
1: Sí. Ho expliqui pas. Si la gent ho llegeixen,
0: sí.
1: Ho comprenen.
0: D'acord.
1: Sí, se pot llegir a divers nivells, eh? N'hi ha que diuen, és una aventura, és una aventura. D'altres diuen, hola, què dius aquí? Ben, explica-me. I és això que m'interessa. I ara ho faig, per exemple, perquè s'heu pas parlat, ho sabeu pas, potser, veieu. Hi ha una altra associació que se diu el CASIR, que és la Col·lectif des Acteurs de la Solidarité Internacional du Roussillon.
0: D'acord.
1: Que van provar de fer també un grupament d'associacions, perquè n'hi ha molts, i tothom reflecteix com... I ara som regrupats, perquè hi ha les dues regions, Montpellier i Toulouse, i hi ha un organisme que se diu Occitanie Cooperation, i ells s'ocupen de tot això. Doncs, mira, formar la gent, pensi que és important, aquí, ara, aquí, que la gent viu, que un estranger que n'arriba sigui pas un suspecte i un bandit potencial, que sigui una persona com nosaltres, sí. Que tingui qualitats.
0: Abans ho heu dit, eh? La gent té por.
1: Pensi que sí.
0: D'aquestes persones que venen.
1: Els hi fan por.
0: Sí.
1: Els hi fan por. Segur que els que són aquí no són pas els mateixos que són que han quedat al vilatge. Són pas els mateixos. Bon, hi ha altres coses a fer que dels...

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Maurici Pi Ferrer, un matí del mes de novembre del 2021. Us he demanat músiques. Per començar m'heu parlat de Nino Ferrer. La cançó Rua Madeira.
1: Rua Madeira,
0: sí.
1: Que la gent coneix un poc, que l'ha escoltat fins a la fi.
0: I jazz també m'heu demanat.
1: El jazz, hi ha un clarinetista bassa que m'agrada i que va estar en Àfrica també. C'est Louis Clavis, Carnet de route, suite africaine, que va composar amb un batteur i un contrabassista. Han composat músiques després d'un viatge en Àfrica.
0: D'acord. Anirà molt bé, doncs,
1: sí.
0: Louis Clavis. Sí. Què més?
1: Un grup nou, que és de Perpinyà,
0: d'aquí, sí.
1: Que es diu Minerva. No sé si és conegut, però penso que...
0: Coneixiu els grups nous?
1: Pues tots, aquest sí.
0: Aquest
1: sí, ja el coneix.
0: Oh, i teniu lligams familiars.
1: Sí, lligams.
0: D'acord. Sí.
1: Un altre que és important, que és dins del llibre, dins... És pas una poesia, més un slam,
0: sí.
1: Un text que el meu petit fill ha posat a música. Sabia pas que havia paraules. Havia composat una música i li he dit, posa aquestes paraules. Ah, ah, diu, oh, això és...
0: Ah, l'idea és vostra, doncs.
1: Ell havia composat.
0: Sí, sí, d'acord.
1: I jo li dic, aviam, per ta mare, perquè composava una cançó per sa mare. I dic, posa-li això.
0: Ah.
1: I digue-li, això li agradarà. I sí, doncs aquí tenim un slam.
0: Molt bé.
1: Escriu. I, bon, com un gran cor malade, un peu.
0: Sí.
1: C'est derrière l'horizó. I vaig fer això perquè, dins d'un atelier, perquè participava a l'atelier d'escriptura. Escriure és pas així, ho feu pas així fàcilment, eh? Ho cal treballar.
0: Sí.
1: Aquí, l'estil. I jo el que m'agrada és quan parlen de l'estil, de la manera d'escriure,
0: sí.
1: Que tinc, que és, la gent, n'hi ha que els agrada.
0: D'acord.
1: Bon, això m'agrada, que em parlin de l'estil.
0: Molt bé, bon. I hi ha un treball doncs, d'elaboració,
1: de
0: eh?
1: Hi ha un treball d'elaboració, d'agitar i guardar...
0: L'essencial, no?
1: L'essencial, sí. El cor del problema, el cor de la taula.
0: D'acord, voilà. Què més posem de música?
1: Ah, hi ha un cantaire burkinabé, pobret, dic pobret perquè era un amic meu, ara és mort en 2005, penso. És Victor Dembé, Victor Dembé. Hi ha també en Galé Faia,
0: sí.
1: Que escriu i hi ha una música que és guapa, Xalupé,
0: sí. Sí.
1: Li diré, si voleu passar.
0: Molt bé.
1: Després hi ha... Abderrahman Sissoko, que és sí. Això és important, que fa de la cora,
0: sí.
1: I la violoncel·la,
0: sí.
1: Avec Vincent Segal.
0: Sí, sí.
1: Això és un model de reciprocité.
0: Sí, sí. Ha vingut sovint, també per aquí.
1: Sí, sí.
0: Em sembla.
1: Jo els hem vist dos cops, sí. Tres, fan sí, sí. Tornades.
0: D'acord. Molt bé.
1: Voilà
0: les músiques que acompanyaran tot el que heu explicat. Molt interessant, Maurici Pi Ferrer. Són molts anys de solidaritat molt activa, bàsicament amb Àfrica i bàsicament a Burkina Faso.
1: Sí, i es posa acabat, no?
0: Es posa acabat, no?
1: Encara
0: seu jove, encara, no?
1: Encara,
0: teniu molta energia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es posa acabat. Oh, per altres coses, també.
0: Sí? Quines altres coses?
1: Oh, no sé. No.
0: D'acord.
1: Escriure, veieu-me.
0: Sí?
1: Un poc tard, també.
0: No, un poc tard. Teniu projectes d'escriure coses, no?
1: Aquí,
0: sí.
1: Escoltar música i viatjar.
0: Maurici Pi Ferrer, moltes gràcies d'haver-me acollit aquí a casa vostra, a Sant Esteve, un matí del mes de novembre del 2021, i d'haver acceptat de fer memòria per Ràdio Arrels. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies.
2: Aussi loin que porte mon regard, aussi longtemps que mes yeux fouillent l'espace, rien ne bouge dans cet horizon cotonneux, comme si la brume invalait tout mouvement. Le rideau vaporeux ondule mollement, tranquille quiétude, calme rêverie, trompeuse. Là-bas, derrière cette indolente poésie, des hommes s'agitent, jouent leur vie. Ils ont avalé leur dernière bouillie de mille, bu l'eau de l'eau dans la calebasse familiale, et marché longtemps sur la piste brûlante de l'atterrite. Ils ont quitté leur case, l'espoir au ventre, leurs jeans usés soldés aux fripes du marché local, les quelques t-shirts de publicité offerts par un gentil toubab de passage, quelques billets défroissés, bien pliés dans une poche cousue. Fort, ils ont quitté leur village chargé du rêve collectif et du salut des vieux sous la Toguna. Entassés sur le toit d'un camion, entre une chèvre et une moto, accroupis de longues heures à l'ombre des manguiers en attendant la fin des pannes. Les jours durant, ils ont avancé vers la ville. Les grillages qui cachent la mer ne les ont pas effrayés. Ni de gré ni de force, ils ne retourneront jamais les mains vides sous l'arbre à palabres. Trop de honte pour un insupportable déshonneur. Pour eux et leur famille, l'Europe et leur survie. S'entasser dans la pirogue est la seule issue. Franchir coûte que coûte cet espace injuste et porter quelques sous à Western Union. Brouillard d'un côté, lumière de l'autre.
3: Memoria. La nostra gent.

0: Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal? Com estan? El passat 15 de juliol del 2026 va tenir lloc a la Biblioteca de Palafrugell i amb l'organització de la Fundació Ernest Morató la cantada presentació del grup de Gairó, una formació creada a Premià de Mar aquest mateix 2026, amb Júlia Moner, Ricard Moner, Edna Bravo i Roc Ramoneda, un conjunt que s'apropa a la tradició sense perdre'n l'essència, l'èxit mariner, nostàlgia salada i melodia eterna. Escoltarem la cantada sencera gràcies a Rafael Corbí i el seu programa Ràdio Habanera de Ràdio Palafrugell, que me l'han facilitat. I, després de la presentació que va fer Enric Frigola, president de la Fundació, va començar la interpretació dels protagonistes. Els escoltem.
7: Sons a cau d'orella, premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
8: Abordeu un gènere com l'habanera, que té molts anys, però crec que ho feu o intenteu fer-ho amb un sentit contemporani, amb una perspectiva contemporània. Podríem dir que això és ben així o aproximadament així o no és així?
9: Sí, jo crec que ho has definit bé, Enric. O sigui, nosaltres tenim un respecte absolut pel gènere de l'habanera perquè al final doncs, ens ha interessat i ens agrada com és, però també nosaltres, per molt que volguéssim fer-ho com ho fan els grups tradicionals, tampoc ho podríem fer perquè necessàriament nosaltres fem les habaneres una mica a la nostra manera, amb els codis culturals de les nostres generacions, amb el tipus de música, amb el tipus de bromes fins i tot, no? que ens apel·len a la nostra generació. Llavors és una mica l'aportació que nosaltres pretenem fer en el món de l'habanera.
8: Bé, entre el públic hi ha gent que porta l'habanera dintre des de fa molts anys, que estima molt l'habanera i que ho jutjaran i trauran les seves conclusions. Bé, no em vull allargar, aquí els teniu, per primera vegada a Palafrugell i no sé si per primera vegada en aquesta zona de, Catalunya, en aquest lloc o...
9: Ens vam estrenar a l'Empordà a l'abril, a Colera, a l'Alt Empordà per això, i el Baix Empordà és el primer concert que fem, per tant estem una mica nerviosos, esperem estar a l'alçada. I a més a Palafrugell, que és la meca de les habaneres, per tant esperem que us agradi. Endavant.
8: Mm.

Ens trobem a un poble qualsevol del litoral català, amb un protagonista, com tots els protagonistes d'aquella època, anònims, que un dia es va plantar davant de la seva mare i li va dir que volia ser pescador, com us acabem de cantar. I és així com aquest protagonista nostre va començar a practicar aquest noble ofici de la pesca, però de seguida es va adonar de com de difícil era ser un bon capità. Nosaltres som de Gairó, hem vingut a fer veneres a la nostra manera, i aquesta és el capità.

Quina rebuda, tropa. Estem a gust, Estem a gust a Palafrugell. Doncs bé, el nostre protagonista va començar a dominar aquest noble ofici de la pesca, però aquest domini va ser més una condemna que no pas una virtut, perquè el van enxampar de l'exèrcit i el van allistar involuntàriament per enviar-lo cap a la guerra de Cuba. Així que no va tenir més remei que anar a lluitar una guerra imperialista que ni li anava ni li venia, però va marxar amb l'enyorança, amb la melancolia de la seva estimada pàtria mediterrània. Aquesta és una manera que hem escrit i composat nosaltres, que és una oda al Mediterrani i que es diu Oli d'Oliva.

Doncs bé, amb aquesta enyorança, amb aquesta melancolia, el nostre protagonista va reunir les forces necessàries per desertar de l'exèrcit i marxar d'aquesta guerra imperialista. Però tenia un problema, i és que allà a l'illa de Cuba era pobre com les rates i no tenia diners per comprar-se una barca. Així que va haver de replegar quatre rampoines que va trobar per l'illa de Cuba i amb elles es va fabricar una barca xica.

0: Ràdio Habanera de Luxe, amb Rafel Corbí.
1: Doncs bé, amb aquesta barca així que el nostre protagonista va creuar el Gran Bassal i va tornar a casa seva, esperant que tot això de Cuba quedés com un vell record del passat. Però resulta que no. Resulta que quan va tornar al poble, això de Cuba estava en boca de tothom. Perquè havien vingut uns senyors, així tot ben vestits, amb trajo i corbata, havien anat a la llotja i havien començat a parlar amb els pescadors i a dir-los que, si treballaven molt dur i si anaven a fer les Amèriques, podien fer-se rics. Però el nostre protagonista va dir: a mi això no m'interessa, jo treballo per viure i no visc per treballar. Aquesta manera l'hem escrit i composat nosaltres. És un manifest contra l'ètica del treball i es diu Dilluns de Peixater.

Hi ha algú d'aquí que li agradi treballar? Nil, em pots pujar una mica la meva veu i la perco, sisplau? Doncs bé, amb aquesta filosofia de vida més aviat tranquil·la, el nostre protagonista va anar desenvolupant la seva vida al poble, van establint les seves rutines, van acudint a algunes festes,

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Doncs al poble havien passat uns anys i ningú sabia on era el nostre protagonista, perquè havia desaparegut. Tothom s'ho preguntava, però ningú tenia la resposta. Però a la seva casa hi havia una nena, molt petitona, que tenia el record de quan el nostre protagonista, el seu pare, li cantava cançons vestida de nit.

Doncs la nostra protagonista, que es deia Lola, va anar creixent, però sense saber res sobre el seu pare, no tenia cap notícia. Llavors va créixer amb l'enyorança de no poder tenir el seu pare a prop i es feia preguntes mirant a l'horitzó, com per exemple, on seràs, què deus estar fent o què farem quan tornis.

Doncs la Lola es va anar fent gran fins que va acceptar el seu destí, que era no conèixer el seu pare, i va aprendre a viure amb la soledat i el mar. Aquest és un bolero que ens agrada molt, es diu Soledat i el mar.

Doncs bé, amb aquesta soledat i a mida que es anava fent gran, la nostra protagonista en algun moment es va haver de buscar algun tipus de mitjà de vida. I és així que va veure que allà davant de la platja hi havia un establiment, un local que estava en lloguer. I va decidir llogar-lo, va decidir obrir-hi una taverna i és així com la gent del poble la va començar a conèixer com Lola, la tavernera.

Doncs bé, la nostra Lola, les coses a la taverna no es pot dir que li anessin per tirar coets, però tampoc es pot dir que li anessin malament. Ella anava fent, tenia una clientela habitual amb qui s'ho passava bé, tot sovint cantaven habaneres i boleros. Però tot això es va acabar un dia en què la Lola es va adonar que els pitjors lladres van amb trajo i corbata, que els pitjors lladres eren aquells que li cobraven el lloguer cada final de mes. Perquè resulta que el poble on vivia la Lola estava colpejat per un d'aquests processos de turistificació i de gentrificació que tant colpegen les nostres viles costaneres. Aquesta cançó és un balset mariner que hem escrit i composat nosaltres i que es diu Mal de Terra.

0: Doncs bé, amb aquests lloguers desorbitats, la nostra Lola va haver de tancar la taverna, va haver de baixar la persiana, i el dia que tancava, amb les maletes i a les mans, fent una última passejada per la platja, va veure que de sobte arribava una ampolla de vidre allà a la platja, portada per les onades, i anava a petar la platja. I tenia un missatge a dins, una carta. Una carta, per fi, del seu pare. Però aquesta carta, senyors i senyors, tenia males notícies, no? Notícies dolentes, com les que us hem de dir ara. I és que només queden dues cançons per acabar aquesta meravellosa cantada de veneres. Si només queden dues cançons, quines dues cançons deuen ser, aviam?
1: Aquí hi ha tot de professionals, eh?
0: Aquí hi ha tot de professionals, suposo que sabran la resposta. Quines deuen ser, aviam? El meu avi és una d'elles, correcte, però no és la que ve ara. La que ve ara quina deu ser? La de la Lola, diuen. Però la de la Lola ja l'hem fet, no? Lola la tabernera,
2: no, una altra.
0: La de no me llames Dolores, llámame Lola, és aquesta? No.
1: Hi ha gent que li ha fet el pes, eh?
0: O la de... Se están muriendo de envidia las...
2: Espera, Rick, espera.

que a totes elles... No, no, però que no, clarament no és aquesta família. Evidentment que és la vella Lola. Som-hi amb tots vostès, palafrugellencs i palafrugellenques. És aquest oi el gentilici? Sí que és aquest el gentilici. La vella Lola.

0: I fins aquí l'actuació enregistrada en directe del grup de Gairó a la Biblioteca de Palafrugell el passat 15 de juny del 2026. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués. Ràdio Arrels.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat Ràdio Arrels és la una. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Anne Fiac, 95.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Estudiants de Liceu de Catalunya Nord han sortit als carrers aquest dijous i també divendres. Com dèiem, arreu de Catalunya Nord, les protestes s'han centrat molt en Perpinyà, però també hi ha hagut protestes, per exemple, al Vallespí, a Ceret. I a aquesta hora podem parlar amb una de les estudiants del Liceu de Saberac de Ceret, que és la Raquel. Raquel, bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquest dijous vau començar les protestes a Ceret, davant de l'Institut de Bonmatí, i vau tenir alguns problemes, especialment amb la policia, oi, Raquel?
3: Sí, exactament. Vam intentar arribar a davant del Liceu, però ja abans que comencéssim nosaltres havien arribat la policia, llavors ens va ser difícil arribar fins davant del Liceu.
2: Aquesta manifestació, com ens l'hem d'imaginar? És a dir, éreu tots estudiants del Liceu, hi havia gent també de fora, com va ser aquesta manifestació?
3: En un principi era gent del Liceu, us heu d'imaginar un grup de, doncs això, d'estudiants que hem arribat, però també hi havia estudiants de Perpinyà i d'altres liceus amb nosaltres, arribant en un gran grup de 150-200 persones, van estimar, davant de l'institut.
2: I aquesta manifestació va anar una mica pujant de to perquè hi va haver alguns petards, fins al punt que la policia també va intervenir, no?
3: Sí, perquè nosaltres volíem arribar i ja a les 7 havien arribat els policies, doncs, ben abans que nosaltres, i fins i tot cridar eslògans, ensenyar les nostres reivindicacions escrites sobre cartrons, ens va ser difícil. Llavors es va començar a pujar la tensió, alguns van tirar petardos, es va intentar també posar foc en algunes parts que no es va aconseguir, i bueno, pujant també va haver-hi un foc dins d'un container a sota de la piscina.
2: Què reivindiqueu vosaltres exactament amb aquestes mobilitzacions?
3: Doncs reivindiquem primer de tot pel nostre institut que els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar, perquè clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Si per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes no estem quasi, no, ens acosta molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'internat a l'hivern tenen moltíssima fred perquè encara que posin la calefacció tenen molta fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi ha hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
2: A totes aquestes reivindicacions que expliques, Raquel, que ets estudiant de Liceu a Ceret, entenc que també en una part també les pateixen els professors de Liceu. Heu tingut suport també de mestres que hagin vingut a la manifestació o s'han quedat al marge d'aquesta protesta?
3: Exactament, de fet és el que diem. Nosaltres en primer lloc veníem aquí per nosaltres, però les mateixes condicions s'imposen pels professors. Llavors, era per tots nosaltres, no? Alguns professors, al sortir de l'institut, han vingut a parlar amb nosaltres de manera molt... com intentant d'entendre el que fem i entenent que també és per ells, és per nosaltres tots, perquè estem en les mateixes condicions. Però, clar, la resposta que hem rebut de la direcció no ha sigut la que esperàvem, llavors... també quan veníem enfadats amb un sistema sortim una mica enfadats amb el nostre propi institut.
2: Quina resposta heu rebut de la direcció del Liceu?
3: Doncs això, la policia abans mateix que arribem, ells davant dient-nos que marxéssim, avui ens han tret les pancartes, només al baixar del bus, de fet, hi havia policies traient-nos-hi tots els alumnes, doncs hem arribat que no podíem ni manifestar, clar, perquè com ho fem sense els nostres eslògans, doncs només ens quedaven els nostres cossos per intentar avançar quan ens han tirat gasos lacrimògens i la directora mateixa ha comunicat els nostres noms a la policia, que van trucar els nostres pares dient que algunes persones, per exemple una altra noia i jo, que si seguíem en primera línia, doncs ens tirarien de morxi a sobre.
2: Dius que la directora del centre ha donat els vostres noms a la policia. Això què comporta el fet que tinguin els vostres noms, que al final sou menors la gran majoria?
3: Exacte, doncs la realitat és que aquest també és un problema. No sabem ben bé què passa, el que fem, quines són les respostes que podem rebre. Llavors no sabem què és legítim i què no ho és i no sé ben bé què comporta que donin els nostres noms. En tot cas, ho veiem com que la nostra directora ens hauria de... al contrari, protegir, perquè ho fem pel nostre institut i no contra ell, i al contrari, doncs, és ella mateixa qui ens delata.
2: Clar, les manifestacions a Catalunya Nord han sigut sobretot aquest dijous i divendres, però a l'estat francès ja fa dies que duren. No sé quines previsions teniu pels propers dies, especialment tenint en compte que ara ve un cap de setmana, com evolucionarà aquestes protestes?
3: Doncs en principi les manifestacions a l'estar davant dels instituts no seran en cap de setmana, clar, perquè estan tancats, però segur que seguim enfadats i això no para durant un cap de setmana. La setmana que ve està previst que torni a començar en alguns llocs. No se sap ben bé si serà com fins ara un moviment més cadascú davant del seu institut, que és molt important per ensenyar per mostrar que estem tots des d'on estem reivindicant per la nostra unitat. Però també podria ser que ens trobéssim tots junts per justament unir-nos i lluitar junts.
2: Molt bé, doncs estarem pendents també a inicis de la setmana vinent, aviam com evoluciona això. En tot cas, el testimoni de la Raquel, que és estudiant al Liceu de Sabarac de Ceret i que ens ha explicat una mica com ha funcionat aquestes reivindicacions. Raquel, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui 20 minuts amb Mozart, Liszt i Shostakovich. Mozart amb el quartet Casals, Vera Martínez, violí, Abel Tomàs, també violí, Jonathan Brown a la viola i Arnau Tomàs al violoncel, una de les formacions catalanes més reconegudes a nivell internacional, amb un disc amb quartets que Mozart va dedicar a Haydn, el número 14, conegut com La Primavera, el tercer moviment.

El tercer moviment, l'andante del quartet per cordes número 14 de Mozart amb el quartet Casals, del disc que van fer amb els quartets que Mozart va dedicar a Haydn. Liszt va fer molts viatges per Europa, era una star de la música, i va recollir tot de peces per piano que havia compost durant els seus viatges sota el nom d'Anys de peregrinatge. És un cicle de tres reculls dels seus viatges a Suïssa i a Itàlia. Els que va fer entre el 1835 i el 1839, del primer any de peregrinatge a Suïssa al llac de Wallenstadt.

El llac de Balenstad, del recull suïssa dels anys de peregrinatge de Liszt, amb Francesco Piemontesi. El compositor rus Dmitri Shostakovich va fer també músiques de films. L'any 1955 va fer la banda sonora del film soviètic The Gadfly, ha quedat el títol en anglès. És la història de la lluita clandestina dels patriotes italians contra els invasors austríacs per la independència de la seva pàtria. Va ser una música molt cèlebre, sobretot la romança que escoltarem, que després es va convertir en The Gadfly Suite.

0: La romança de la suite de Gadfly de Dmitri Shostakovich amb la BBC Philharmonic. Abans hem escoltat Mozart i Liszt.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

no em coneixes, sóc el teu fill de sempre. Confús per la demència,

basant el peu en la teva sina de lluna, amb puntes dels cabells que s'amaraven d'escuma.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

La maduixa busca tant. El blanc enyoreix.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
4: Dóna-me la mà, vivim el mateix somni.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Santa Llucaia, 93.1.
3: Quan has marxat, has deixat una nota. De memòria hi deies que ha passat la gota, que ara és el moment de posar espai en mi.

quan l'afecció s'esmuny. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuix, és que t'han embruixat?

cactus ho has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Esquitxos de clàssica.
1: L'Hymne de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui començarem amb una compositora catalana, Barcelona 1953, compositora, guitarrista i professora. Actualment dirigeix el Centre d'Estudis Musicals Gimel de Sant Cugat del Vallès. Ha escrit molt per la guitarra, ha fet també un mètode d'aprenentatge d'aquest instrument. L'Orquestra Cambra de l'Empordà amb la seva rapsòdia simfònica Tempo di Ragtime.

Rapsòdia sinfònica Tempo di Ragtime de Glòria Villanueva amb l'Orquestra Cambra de l'Empordà. El compositor andalús Manuel de Falla va compondre el seu Amor Brujo el 1915, primer per orquestra de cambra i cantaora, i després en va fer una versió per orquestra sinfònica. Era un ballet amb diàlegs i cants a l'estil de la història del soldat que Stravinsky escriuria 2 anys després.

La dansa ritual del foc de l'amor brujo de Falla amb l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit. Música nova, Harmonia de les Nacions, 1500-1700, amb Jordi Savall i Esperion Vint. Aquest és un disc del 2018 que recull una col·lecció de les millors peces per viola i un conjunt de cambra amb instruments d'aquesta mateixa família. Aquell nou estil, música nova, va estar de moda a les corts europees de Londres, Venècia, Roma, Versalles i Madrid.

0: La passacalla del concert per quatre violes de Marc-Antoine Charpentier del disc Música Nova de Jordi Savall amb Esperion 20. Avui hem escoltat una compositora catalana, Glòria Villanueva, i també l'andalús Manuel de Falla.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, amb IAS 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: L'adagio del Binoni, ja se sap, no va escriure Tommaso Albinoni, aquest compositor italià de música barroca. El va compondre un tal Remo Giazzotto el 1945. L'editor va explicar que ho havia fet a partir d'uns fragments d'una partitura d'Albinoni trobats entre les runes de la biblioteca de Dresden després d'un bombardeig. El problema és que no hi ha proves d'aquest fet. Sigui com sigui, aquest adagio és una de les melodies més populars.

la Danjo del Vironi amb l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner. El Vironi, doncs, no va escriure el famós Adagio del Vironi, i Cimarosa no va escriure el seu concert per oboè. Aquest compositor italià del segle XIX no va compondre mai per aquest instrument. El que va passar és que un compositor australià, Arthur Benjamin, va morir el 1960, va orquestrar per un oboista quatre de les sonates per pianoforte de Cimarosa.

El primer moviment del concert per oboè de Cimarosa, diguem-ho així, amb John Anderson. Aquest moviment va inspirar, o més que això, a Ennio Morricone, el cèlebre compositor de músiques de films. El va inspirar per la banda sonora de Mission, aquell film de Roland Joffé amb Robert De Niro de l'any 1986. La primera frase del tema Gabriel Soboe és pràcticament la mateixa que el concert dit de Cimarosa.

Gabriels Boé, de la banda sonora del film Mission, una música de Ennio Morricone. Deixem els enganys, els errors o plagis per acabar aquests 20 de clàssica amb l'òpera Samson i Dalila de Saint-Saëns. L'ària que canta Dalila al segon acte quan tracta de seduir Samson és amb la veu de Maria Callas.

0: Maria Callas cantant aquesta ària cèlebre de l'òpera Samson i Dalila de Saint-Saëns.
1: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: La ràdio que sempre us parla en català.

0: Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Vinsap, 95.5.
2: Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard del sol,

de poll, som de sang, campo com mex amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro clar, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul, cuixa en cas. Vals que vol ballar el vell,

se cogner sans cesse au pire. Est-ce que ton fils ira mieux ?

Com s'hi adapta, com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant ver i plata. Deu ser per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por, i estira el braç baixant. Si

Titina, fes-me un petó, que jo et donaré. Un rentaplat, un esgarranyat,

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vint de clàssica. Berenguer Ballester.
2: Els 20 de clàssica d'avui, Haydn, Schubert i una obra de Francesc Cassú. D'Haydn, un dels quartets de cordes que es coneixen com els quartets russos, perquè Haydn els va dedicar al tsar Pau I de Rússia. Era el 1781. Concretament, el que escoltarem té el sobrenom de La Broma.

El primer moviment, l'Allegro Moderato, del quartet de cordes número 30 de Haydn amb l'Spectral Quartet. És una formació de Chicago. I ara una de les melodies més populars de Schubert, dels seus cants d'Helena. Aquest lit és sobretot conegut com l'Ave Maria, del que se n'han fet tantíssimes interpretacions i també versions. Franz Liszt en va fer arranjaments per piano. L'escoltarem amb el violoncel·lista François Salke i la pianista Claire-Marie Legouet.

L'Ave Maria de Schubert amb François Salke i Claire-Marie Léguer. I acabarem amb una obra de Francesc Cassú, el compositor i director de la Principal de la Bisbal. És també cofundador de la Simfònica de Cobla i Corda. És amb aquesta formació que escoltarem el seu Perfum Mediterrani.

0: Perfum mediterrani de Francesc Cassú amb la sinfònica de cobla i corda. Abans hem escoltat Haydn i Schubert.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Ràdio Arrels.
2: A cada moment, en català.

se'n van un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc. Que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

M'havien dit que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: Country Classics amb Rafael Curbi. Avui, Sonny Burgess.

El primer enregistrament de la banda de Sonny Vargas va ser aquest Red-Headed Woman el 1956 per Sun Records. Benvinguts, benvingudes a Country Classics. Va néixer el 28 de maig de 1929 i moria el 18 d'agost de 2017, guitarrista i cantant de rockabilly, el que aleshores era part de la música country. Albert Austin Vargas va néixer a prop de Newport, Arkansas, a uns 60 quilòmetres a l'oest de Memphis. Els seus pares, Albert Austin i Esther Parsley, tenien una granja de cotó i soja. Després de graduar-se a la Newport High School el 1948, va passar 2 anys a les lligues menors de béisbol, però no va poder colpejar cap bola corba. Abandonant la seva carrera amb aquest esport, va formar una banda de country, els Rocky Road Ramblers, amb 3 amics, Ken Kennedy, Johnny Ray Hubbard i Gerald Jackson Johnson, i va tocar música boogie-woogie en sales de ball i bars als voltants de Newport. Va servir també a l'exèrcit del 51 al 53 durant la Guerra de Corea, destinat a l'Alemanya Occidental amb la policia militar. En tornar a Arkansas, va reorganitzar els Ramblers en els Moonlighters, prenent el nom del Silver Moon Club de Newport, on el grup tocava sovint.

0: Sonny Burgess era fan dels cantants de blues Jimmy Reed i Big Joe Turner i interpretava una barreja de rhythm and blues i estàndards antics, però el 1955 el grup va canviar el seu so després de fer de taloners d'Elvis Presley en quatre dates. Vam sentir Elvis i vam dir: "Noi, vull anar a Memphis i gravar i ser així", va dir Sonny Burgess a la revista Kicks el 1988. Elvis Presley, al seu torn, va agradar la versió del grup de One Night of Sin de Smiley Lewis, que va gravar el 1958 com a One Night. Afegint una segona guitarra i trompeta i prenent un nou nom, els Pacers, el grup va començar a gravar a Sun amb Sam Phillips, que va animar Burgess a endurir el seu estil vocal i deixar-se anar, cosa que ell va fer.
1: One

Seguim amb Sonny Vargas, protagonista del programa d'avui de Country Classics. El primer disc de la banda va ser Red Head Woman. La cara oposada de la moneda era We Wanna Boogie. Tots dos van ser escrits per Vargas i oferien una dosi directa de rockabilly a tota màquina, amb solos instrumentals maníacs darrere de la veu grunyent del senyor Vargas, puntuada per crits, xisclets i grunyits. Aquí hi havia un abandonament total, cant groller i sense entrenament, lletres inintel·ligibles, bateria irregular, guitarra distorsionada, acompanyada d'una trompeta salvatgement balant, va escriure Colin Scott a Rock Kill of the Three Chord Highway, Art and Trash in American Popular Music, del 2002. Allò era música punk abans del punk, trash abans del trash.

Es va dir d'aquest disc que havia venut gairebé 100.000 còpies, però el senyor Borges, que va escriure les dues cançons, no va poder aprofitar el seu èxit. Els seus llançaments posteriors per a Sun, incloent-hi Thunderbird, Ain't Got a Thing, My Bucket's Got a Hole in It i Sadie's Back in Town, no van arribar enlloc. Potser el so d'en Sonny era massa cru, no ho sabem, però us dic això, va dir Phillips en una entrevista per a una caixa de gravacions de Sun. Eren pur rock and roll. En la seva actuació, els Pacers van estar a l'alçada del seu so. Inspirats per Freddie Bell i els Bell Boys, les trapelleries escèniques dels quals havien animat la pel·lícula Rock Around the Clock de Bill Haley i els Comets, feien esquitxades i salts cap enrere a l'escenari i formaven una piràmide humana i es llançaven al públic al final de cada actuació.

Passada aquesta època i després de deixar el segell Son el 1959, es va guanyar la vida tocant el baix i fent gires amb el cantant de country, en Conway Twitty, i actuant en diversos grups. Després de deixar en Conway el 1964, Burgess va formar un nou grup, The King's Fourth, però el 1972 va deixar el negoci de la música per dirigir una botiga de sabates a Little Rock i també convertir-se en viatjant de comerç per a St. Louis Trimming, una empresa de subministraments de costura. El 1986 es va unir a antics músics del segell Sun per formar la Sun Rhythm Section i va ser convidat a un concert a Washington, D.C., on va tenir un gran èxit. Després d'això, Burgess va viatjar per tot el món i es va convertir en una sensació a Europa. Gràcies als seus fans europeus, Burgess va gaudir d'un ressorgiment a la dècada dels 90 i va gravar els àlbums Tennessee Border amb Dave Alvin dels Blasters i Sonny Burgess amb Gary Challen de l'E Street Band.

El 1998, la famosíssima Smithsonian Institution va fer un vídeo anomenat Rocking on the River, que va fer tornar a reunir Burgess als legendaris Pacers. A més del membre original Kern Kennedy, el grup ara incloïa Bobby Crawford, Jim Aldridge, Fred Douglas, J.C. Cowron i Charles Watson II. Van fer dos enregistraments de la durada d'un àlbum a finals dels anys 90, They Came from the South i Still Rocking and Rolling, que l'any 2000 va ser votat com el millor àlbum nou en l'àmbit del country i les arrels a Europa. El grup va ser inclòs al Rockabilly Hall of Fame el 2002. També van actuar al National Folk Festival del 2006 a Richmond, a Virgínia. Amb Jim Taylor va ser el presentador de We Wanna Boogie, un programa de diumenge a la nit a la KASU, l'emissora de ràdio de la Universitat Estatal d'Arkansas, a Jonesboro. Burgess va ser nomenat doctor honoris causa en música per la Universitat Estatal d'Arkansas, a Jonesboro, el 7 de maig de 2011.

El 2014, Sonny Borges va rebre el premi Sonny Payne a l'excel·lència en blues del Delta Cultural Center. Sonny Borges i els legendaris Pacers van rebre el premi Folk Life del Consell d'Arts d'Arkansas, lliurat a la cerimònia dels Premis de les Arts del Governador, el 10 de març de 2016. Aquell mateix any, amb una salut ja deficient, es va traslladar a Little Rock, al comtat de Pulaski. El juliol de 2017 en va patir una caiguda a casa seva. Va morir el mes següent a l'Hospital de Little Rock, Arkansas, quan tenia 88 anys. Va actuar amb la seva banda, els Pacers, fins un mes abans de morir. El seu llegat perdura com a testimoni del seu paper en la configuració del so del rockabilly i la influència en generacions de músics que el van seguir.

Aquest va ser un senzill que es va publicar poc després de la seva mort el 2018, aquest The Night When He Came, amb un so absolutament diferent, com podeu escoltar, més dedicat a la música country. En Sonny Burgess ens ha acompanyat avui a la primera part del nostre espai. Ha estat una aproximació amb aquell pur i original rock and roll, aquell rockabilly, també amb una mica de country. Temes com el Red, The Woman, Ain't Got a Thing, One Night, We Wanna Boogie, Sandy's Back in Town, Stuck Up, Rock and Roll Robbie, aquest The Night When He Came que acabem d'escoltar, o aquest Tomorrow Night, per tancar la primera part del nostre programa. Sonny Burgess.

En joc, en John Big Willis, va néixer el 31 de maig del 1922, va morir el 1995, cantant, acordionista, pianista i membre del Grand Ole Opry a través del seu treball amb The Willis Brothers i més tard amb el Big Willis Trio. Va passar els seus darrers 13 anys com a secretari del sindicat de músics de Nashville. James Guy Willis, Charles Skeeter Willis i John Vic Willis van començar a tocar música a la granja familiar quan eren criatures. Quan ja estaven en una edat més d'adolescents, el 1932, els germans Willis van formar els Oklahoma Wranglers, formats com a banda, tocant una barreja de swing, western i cowboy. Skeeter Willis cantava i tocava el violí. En Guy cantava com a solista i tocava la guitarra. I a la formació original, el germà gran, en Joe, també hi tocava. Els germans Willis van tocar a diversos llocs, emissores de ràdio com la KGF de Shawnee, Oklahoma, durant els anys 30. El 1939, en Joe es va casar i va marxar, i Vic, que tocava l'acordió, el piano i cantava, s'hi va unir.

Els germans es van traslladar a la ciutat de Kansas, a Kansas City, per aparèixer per a Bruce Strait Follies fins al 1942, quan es van dissoldre per lluitar a la guerra. Reunits de nou el 1946, es van unir al Gran Ole Opry i van signar amb Sterling Records. Van tenir la distinció de fer de companys de Hank Williams en els seus primers enregistraments. El 1949 el grup va deixar l'Opry i va fer gires nacionals amb Eddie Arnold fins al 1957. També van actuar a les pel·lícules Fielding Rhythm i How Down. En un intent de tocar per un públic més enllà dels fans de l'Oest, el nom dels Oklahoma Wranglers es va deixar de banda i va ser canviat per els de Willis Brothers. A finals dels anys 50, els Willis Brothers van presentar un programa de televisió en directe al migdia a la WRPG Televisió, la filial de la NBC a Chattanooga, a Tennessee. Guy, Big i Skeeter van estar acompanyats per Chuck Wright, que tocava el baix amb un tocat indi complet. Guy Willis també va presentar un programa infantil a la tarda a la mateixa emissora durant diversos anys.

De ben segur que us ha sonat moltíssim aquesta peça. En aquest cas, The Big Willis Trio, amb la cançó dels Bellamy's, el If You Say You Have a Beautiful Body, Will You Hold It Against Me. La banda va gravar constantment amb segells com Mercury, RCA i Coral abans de signar amb Starday i finalment entrar a les llistes d'èxits amb la cançó més de camioners Give Me 42 Acres to Turn This Rig Around el 1964, després del qual van seguir algunes entrades menys importants. Però estaven acostumats a treballar com a segones files. El seu gran èxit va arribar gairebé dues dècades després que comencessin a tocar junts. I tot i que van caure de les llistes d'èxits, van gravar i actuar prolíficament, apareixent de manera molt regular al Gran Ole Opry, mentre gravaven innombrables senzills i àlbums per Starday Records. Van gravar tot un munt de cançons, de camioners i d'altres temes novedosos, sempre buscant tendència o un èxit sorpresa que els animés.

Give Me 40 Acres va ser l'èxit de la banda de Willis Brothers el 1964, una banda que es va dissoldre als anys 70. L'Skeeter va morir el 1976, seguit de Guy el 1981. En Vic va formar un trio amb C.W. Mitchell i Curtis Young, debutant al Grand Ole Opry per primera vegada el novembre de 1980. El Vic Willis Trio va seguir sent un element fix a l'Opry. En Vic va tenir un paper inusual en el repartiment del Grand Ole Opry des de principis dels anys 60 fins als anys 80, produint i gravant jingles comerciants des del seu estudi de gravació casolà, gravant centenars d'anuncis amb artistes de country i altres per a patrocinadors locals de Nashville i també a nivell nacional, com ara Big Star Stores, Kellogg's, per al qual també van interpretar jingles comercials en directe al Grand Ole Opry quan eren a la ciutat, també per Fender Musical Instruments, Acme Boots, Lava Soap, Luzian Café, Levi's Men's Wear i d'altres. El Vic's Trio va seguir sent un habitual de l'Opry fins al 1995, quan en Vic va morir en un accident de cotxe prop del parc i monument Meriwether Lewis, al Natchez Trace. Tenia 73 anys.

La majoria de les gravacions dels Willis Brothers romanen descatalogades, cosa que potser no és tan sorprenent, ja que fins i tot en el seu apogeu no eren exactament la banda més popular del país. Tot i així, val la pena localitzar aquests antics àlbums només per veure com sonava una banda de hard country de la vella escola i treballadora que donava vida a una era de pop elegant de Nashville. Meravellosos, i per això n'hem recuperat alguna de les seves peces en el dia d'avui.

Ens quedaran un parell de temes per arribar al final del nostre programa, però així hem dedicat a l'espai del dia d'avui a Sonny Vargas en primer terme i després en Big Willis i els Willis Brothers. Aquest tema és un dels seus coneguts que també volem portar-vos avui, la peça anomenada Bob.

Gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més Country Classics, recordant d'on venim per saber cap a on anem. Això no canvia, és la música country tal com sonava anys enrere. Soc Rafael Corbí i ha estat un plaer acompanyar-vos. Adéu-siau.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: A new year, another resolution. A connection between thought and expression. Benvinguts, benvingudes a una nova connexió. Una altra resolució. Nous temps, noves propostes. Quelcom entre pensament i expressió. Mirem enrere per continuar avançant. I aquí comencem amb els Waterboys, amb el seu recent àlbum donant banda sonora a la vida i la mort de Dennis Hopper. Sí, l'artista que va passar de l'èxit al fracàs i del fracàs a l'èxit. Recordes el protagonista d'Easy Rider? La pel·lícula de 1969? Doncs el 2025, vull dir, els Waterboys li dediquen aquesta, es pot dir, un àlbum tribut. I aquest és l'últim rodatge, On the Set of the Last Movie. El retorn de Mike Scott amb els Waterboys. Del fracàs al triomf al segle XXI. Welcome back!

Amb Ganjo Pego, de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.

Right, The Water Boys, Funk Out. Donant inici a aquesta connexió amb la resolució del 2026. Continuem aprenent, perquè la ignorància és la pitjor enemiga i els prejudicis són mals consellers. I ja en tenim prous valors per canviar i evolucionar i tornar a trobar sentit amb nous propòsits. I aquest era el nou disc dels Water Boys. Mike Scott li fa tribut al Dennis Hopper, desaparegut als 74 anys, i ara, perquè la vida és una carrera, fem un gran prix amb els Wedding Present, aquesta banda formada a Leeds des dels anys pràcticament al 84. I bueno, en definitiva és un maxi single que es va editar a finals del 2025. David Gedge, al capdavant, torna al 2026 amb un nou maxi que temes connectats amb la carretera com el Grand Prix Wedding Present.

0: Ciao.
1: Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Scream if you want to go faster. Cridem si volem anar més ràpid. Amb els Wedding Present, la banda formada a Leeds a 1982, amb David Gedge al capdavant, torna en aquest 2026. I aquest és un tema extret del Maxi, temes connectats amb la carretera. I seguidament us presentem el nou àlbum de Dry Cleaning. Designer. Cruise Ship Designer. El dissenyador de creuers forma part d'aquest tercer àlbum dels Dry Cleaning, la banda dirigida, liderada per Florence Shawn. I ens presenten aquest Secret Love, l'amor secret del 2026. Obrim les orelles i els ulls amb Dry Cleaning. A desire.

0: isn't my work.
1: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Let me grow and you will see the fruit. Deixa'm créixer i veuràs el fruit de l'amor incondicional. Són Dry Cleaning, el rentat sec per a les vostres orelles, el nou disc editat aquest gener de 2026. I continuem amb els herois. Helden, en alemany és Heroes, del David Bowie, interpretat per Blixa Bargel, el vocalista intransferible personal de Enstorsen Neubauten. Des de la distància i l'admiració fa aquesta, diguem, versió, una carícia al passat. Només fa 10 anys que el David Bowie ens va deixar i aquí el recordem amb Blixa Bargeld.

Lazarus. El 8 de gener del 1900 del 2016, perdó, ens va deixar el David Bowie amb 69 anys a les esquenes, i avui el recuperem, aquest tema versionat per Blixa Bargle, perquè la seva estrella Black Star segueix viva aquí amb nosaltres. Continuem, sí, amb aquesta resolució, una connexió que ens porta també el suport amb Brian Eno amb aquesta Lullaby, com una nadala dedicada a Palestina, perquè mai serem lliures sense una Palestina lliure.

There, there, allà. Saludem els lladres, els algoritmes que ens controlen per les xarxes socials i a tot arreu. Encara no sabem si Radiohead tornaran al 2026, però sí que sabem que els algoritmes formen part... no sabem si serà un problema o una solució. El que sí sabem és que Buzzcocks són la banda de Manchester que ens torna, una banda formada en 1976 i que ens torna aquest 2026 amb actitud, una actitud ajustada. Attitude Adjustment és el títol de l'àlbum que ens presenten amb la reina de l'escena, Queen of the Stage or the Scene, amb Steve Diggle, al capdavant d'aquesta banda, que celebren 50 anys aquest 2026 de gira que passarà per Barcelona el mes de març. Buzzcocks.

0: Sí, tiempos nuevos, tiempos salvajes. El Jorge Martínez ho deia. Va passar millor vida el passat 9 de desembre del 2025. El líder dels Il·legales ja ens ho deia el 1982, el seu debut ja pràcticament ha plogut molt, però el 2026 aquest discurs segueix més viu que mai. No podem baixar els braços davant de malparits com el Trump o el Putin dels collons. No, això no pot ser. I per això ho reivindiquem aquí. M'han dit que aquesta és la nit. I et puc cridar i et puc odiar molt més del que t'esperaves. Aquests són els Sidoní, reminiscències dels Cure. De fet, els Cure tornen al 2026 i els Sidoní segueixen aquí amb el seu Catalan Graffiti.
1: Ah, va ser.

Aquesta nit és la nit. I m'ho han dit al Sidoní. Amb aquest tema incombustible del Catalan Graffiti, el dotzè àlbum d'aquesta banda formada a Barcelona en 1997. Marc Ros a la veu guitarra, en Jesús Senra al baix i l'Axel Pi a la bateria. Si has arribat fins aquí, et serà difícil tornar enrere. Tanquem aquesta connexió amb la resolució d'aquest 2026 amb un grup que ens arriba des de Texas. Un nom impronunciable, Kruang Bin. I aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum The Universe Smiles Upon You. L'univers somriu a sobre nostre. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.

m'estimes tant que no sento en mi la tristesa. Sembla que careix a cada

No goso preguntar l'absència si te n'anava un sol instant.

com la pluja estima la rosa, quan la vesteix de mil colors.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El meu padrí es deia Jula. A Argelès li deien en Jula el sastre. Un xic músic, un poc pintor i sobretot un gros xerraire. Sempre tenia una història a contar. És ell que feia la crida d'Argelès amb la seva trompeta. Ta-ta-ra-ta, hi ha cinema a les portes, ta-ta-ra-ta, hi ha peix a la plaça. I jo el seguí en tots els carrers del meu vilatge sobre la meva petita bicicleta. Un home extraordinari, però d'ell ja en parlarem una altra vegada. La meva padrina, ella, era petita i tota vestida de negre, com es feia abans, com si portaven tot el dol de la terra, totes les penes del món. I era presumida la padrina. Portava aquesta cofa catalana que donava tant de gràcia a les dones d'abans. I em recordi, cap al migdia, quan anava a cercar l'aigua fresca, al poar de la mà, tota aquesta processó de cofes catalanes. Quina cosa tan bonica. I ara, ara quan obri el vell armari de la meva padrina i que veig encara totes aquestes cofes ben amidonades, em ven al cap mil records, records d'ahir, del temps passat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Serdinyà, 95.5.

0: Música de proximitat.
1: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Mm-hmm.

que ja no hi és i que sento tan immensa la tristesa, potser precipitaré. Quina sort aquesta nit il·luminada i capitans valents i forts com ara tu. Tu que trobes fàcilment una clariana al mig de la lluna blanca on just ara t'arraràs.